0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.
1: És una os.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
1: Ja et duré a casa si fa mal temps, ja t'empereré si un cas tens poc.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Salut Pública declara l'aigua de Marraixac no apta per al consum per un excés de PFAS. L'Agència de la Generalitat recomana als veïns de l'urbanització de Marraixac que no consumeixin aigua de l'aixeta ni per beure ni tampoc per cuinar de manera preventiva després que s'hagi detectat nivells de PFAS lleugerament superiors als permesos per la normativa. Els PFAS són compostos químics sintètics que s'utilitzen en nombrosos productes industrials i també de consum. Es degraden molt lentament i poden acumular-se tant al medi ambient com també als organismes després d'una exposició prolongada. La restricció de consum d'aigua afecta a gran part de Tordera, però també a Marraixac, on, tot i que la majoria dels habitatges pertanyen al terme de Palafolls, el subministrament d'aigua prové dels pous tordarencs. Ha estat en una d'aquestes captacions on les darreres analítiques han detectat la superació d'aquests valors permesos. Segons han explicat fonts municipals, es tracta d'una actuació preventiva. La concentració detectada supera només lleugerament el límit legal i la decisió respon al principi de precaució per evitar una exposició continuada a aquestes substàncies. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: A la ciutadania de Marraixac se'ls indica que no és apta pel consum humà l'aigua de boca de les aixetes, no? Repeteixo, esperem que sigui puntual i que única i exclusivament afecta el veïnat a nivell de Palafolls a l'organització de Marraixac. Que la superació d'aquest llindar és mínima. Estem parlant d'unes poques dècimes, unes poquíssimes dècimes, no? El que passa que es marca un llindar i aquell llindar, al moment que se supera, s'identifica i, per tant, es declara no apte pel consum humà.
0: La restricció implica que l'aigua de la xarxa no s'ha d'utilitzar ni per beure ni per cuinar. Les autoritats recorden que bullir-la tampoc elimina els PFAS, de manera que no és apte per preparar cafè, infusions o qualsevol aliment que requereixi aigua. En canvi, es pot continuar utilitzant amb normalitat per dutxar-se, rentar la roba o netejar, ja que l'absorció d'aquestes substàncies a través de la pell és considerada bàsicament molt baixa. L'Ajuntament insisteix que no hi ha un risc immediat per a la salut, sinó que els possibles efectes dels PFAS estan associats a una exposició prolongada durant anys. Alemany destaca que la incidència només afecta a Marraixac i que la resta del municipi, la resta de Palafolls, pot veure tranquil·lament de l'aixeta, ja que no prové dels pous tordarencs.
1: Només l'exposició reiterada durant anys a un consum diari d'aquesta aigua implica riscos. L'aigua que reben els usuaris de Palafolls, a excepció de Mas de Marraixac, doncs està composada, és un mixt, és una barreja entre l'aigua dels pous que es treu de l'aqüífer de la Tordera i la dessaladora de Blanes, no? Aquesta mesura encara garanteix més aquesta qualitat i la no afectació, tot i que no s'ha detectat en els pous de Palafolls, no s'ha detectat aquesta circumstància.
0: Per minimitzar les molèsties dels veïns, s'ha habilitat un servei de subministrament en camió en cisterna i un repartiment d'aigua embotellada per als pobles o per les persones amb mobilitat reduïda i també en situació de vulnerabilitat. La restricció d'aigua és molt més notòria a Tordera, afecta el nucli, el veïnat i a les urbanitzacions de Tordera Park, Niagara Park, Terra Brava i també a Marraixac. És tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
3: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: La informació és el primer.
5: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
6: Pensar que finalment estigui tot el poble
7: emocionat. Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
8: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
9: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
10: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
7: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls, la formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
11: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
12: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: 107.7 FM. Ràdio Palafolls, al 107.7 de la freqüència modulada.

Molt bon dia a tothom, ja som dijous 9 de juliol i aquí a Ràdio Palafolls el rellotge marca les 10 i 6 minuts del matí. Arrenca un dia més el de Gorra, el programa de l'estiu que fa ballar amb la música de sempre, dels grans clàssics dels 80 fins als èxits més recents. Avui tenim, com no podia faltar, la nostra agenda de plans amb el Noto Verdis, per si encara no sabeu què fer aquest estiu. En Quim Serra també ens explicarà quin temps ens espera i, per descomptat, també tindrem el nostre concurs de cada matí, el de Gorra. Quedeu-vos que de seguida us donem tots els detalls del concurs i us diem com podeu participar-hi. Anem-hi, comencem. 107.7 FM. Ràdio Palafolls.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: 107.7 FM. Ràdio Palafolls, al 107.7 de la freqüència modulada.

0: Ja toca un dia més el nostre concurs de gorra. Avui el premi és pels amants del cinema. Sortegem dues entrades per anar a veure una pel·lícula als cinemes o Cine de Blanes. Un pla perfecte per gaudir d'una bona sessió i, a més, amb aire condicionat, que aquests dies també és una opció a valorar. Consulteu la cartellera i escolliu pel·li. Aquesta setmana tenim la pel·li de Michael Jackson, la comèdia Haciendo Amigos. Si sou més de por, podeu escollir entre Obsession o la de Backrooms. I més per la canalla, aquesta setmana tenim els Minions, tenim la nova de Toy Story, tenim Baiana. Opcions tenim per tots els gustos. Podeu escollir tota la cartellera sencera a ocineblanes.es i acabar d'escollir la sessió que voleu. I dic això perquè la pregunta d'avui serà aquesta. De totes aquestes pel·lis que hem dit, quines aniríeu a veure? Escollir una pel·lícula de totes les que hem dit o de la cartellera que hi ha a ocineblanes.es. Teniu la Michael Jackson, teniu els Minions, teniu Viatge als Països dels Blancs, que a mi m'agradaria molt. Tenim la nova de Supergirl. Quina d'aquestes pel·lícules aniríeu a veure? Com sempre, com podeu participar? Molt fàcil, com cada dia us ho recordem. Telèfon d'aquí a Ràdio Palafolls, truqueu-nos al 93-761-4301. Escriviu-nos a estiu@radiopalafolls.cat o, si preferiu, envieu-nos un WhatsApp al 607-64-65-66. 93-761-4701, que abans ho he dit malament, 4701, estiu@radiopalafolls.cat o 607-64-65-66 al WhatsApp. Quina pel·lícula de totes les que hi ha a la cartellera escolliríeu per veure? Teniu fins la una, instants abans de la una per respondre. Continuem amb Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Continuem a la gorra avui, dijous, dia 9 de juliol, i és l'hora de la previsió meteorològica d'avui. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Continuem una jornada més amb aquesta onada de calor que ens torna a portar temperatures màximes avui, que tornen a ser realment molt elevades. Això després que ahir es batessin alguns rècords pel que fa a temperatures màximes. A Mataró, per exemple, es va superar en 8 dècimes el rècord anterior i vam fregar els 38 graus de màxima, mentre que el mateix va passar a l'àrea del Montnegre o a Vilassar de Mar, on l'anterior rècord era del 2003, del 13 d'agost del 2003, de 38 graus, i ahir es va arribar a 38 graus i 3 dècimes. Per tant, vam tornar a superar aquest rècord de temperatura. La situació prevista per avui, probablement les temperatures baixaran una mica, no pujaran tant, però tot i així continuaran sent temperatures alertables, és a dir, per sobre dels 34 graus en molts punts de la costa maresmenca i per sobre dels 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. No arribarem als 39, com es va arribar ahir, per exemple, a Tordera, però continuarem, com dèiem, amb calor molt intensa. Pel que fa als vents, molt fluixos en el dia d'avui, vent més aviat de l'oest-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la, mar arrissada, i pel que fa a l'estat del cel, doncs sol amb alguns núvols prims aquesta tarda poc importants. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, però amb temperatures que van una mica a la baixa. Començarà entre vent del sector est, serà un vent més humit, també una miqueta més fresquet, farà que augmenti la humitat i en conseqüència que la temperatura tingui una tendència, una clara tendència a baixar. I aquest descens el notarem més dissabte, amb uns valors més normalitzats. Això sí, hi haurà molta xafogor perquè la humitat ambiental serà elevada, però almenys les temperatures no es dispararan ni de bon tros tant com ahir o com avui. De fet, les màximes, algunes d'elles, quedaran per sota dels 30 graus de cara a dissabte. Això hi contribuirà també el fet que demà a la tarda i sobretot dissabte augmentarà la nuvolositat. Núvols que seran poc actius, no esperem que deixin precipitacions, però sí que faran que hi hagi menys acció directa del sol i, per tant, també ajudaran a que baixi una mica la temperatura. Diumenge encara quedaran restes de núvols, però en conjunt predominarà l'ambient assolellat i això farà que la temperatura es torni a recuperar, encara amb valors càlids, però podríem dir que normalitzats, i de cara a la setmana vinent, doncs, tornem a tenir una nova patacada de calor que farà que es mantinguin les altes temperatures. Probablement no tant com ahir o com avui, perquè hi haurà més humitat, però bé, ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment, situació marcada per les altes temperatures amb aquest petit respir que tindrem de cara al cap de setmana i ja veurem què passa de cara a la setmana entrant. 3w.radiopalafolls.cat

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o al 112.
3: Escolta, Ràdio Palafolls 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: Hem escoltat una revisió llatina de l'èxit de Tam Tam Go, Atrapados en la Red, original de l'any 99 i reversionat al 2006. I després aquest Avril Lavigne amb el Fall into Pieces. Us deixem en Ride Like the Wind de Christopher Cross i després del butlletí informatiu tornem. Fins ara.
1: Aquesta és una novetat a Ràdio Palafolls. Perquè ens agrada la música.

0: L'Institut Font del Ferro de Palafolls assoleix més d'un 95% d'aprovats a la selectivitat. Un cop resoltes i tancades les revisions dels exàmens sol·licitades, l'Institut Font del Ferro de Palafolls ha fet públics els resultats definitius de les proves d'accés a la Universitat Les Pau d'aquest any. El centre manté el nivell que es qualifica d'excel·lent, ja que pràcticament la totalitat dels alumnes que s'han presentat han superat les proves, situant el percentatge d'aptes per sobre del 95%. Si s'analitzen els resultats per matèries, destaquen de forma molt positiva les notes obtingudes en Història de la Filosofia, així com el bon assoliment de les competències tant en anglès com també en llengua catalana. El nou director de l'Institut de Palafolls, en Simó López, explica que el centre s'ha rebut amb certa sorpresa els resultats, per exemple, de llengua castellana, on s'ha detectat una tendència inesperada i que podria respondre a criteris de correcció de grups.
1: Podem dir és que el centre continua a un nivell excel·lent, pràcticament la totalitat de l'alumnat supera les PAU. Estem per sobre del 95% d'alumnat que es presenta a les PAU que és apte d'aquesta prova. I si ho mirem per assignatures, per matèries, doncs destaca positivament la història de la filosofia, l'assoliment de l'anglès, la llengua catalana. I sí que és cert que ens sorprèn una mica doncs, la llengua castellana en aquest punt, però bé, tampoc hi hem trobat un indicador clar o una tendència clara més enllà de la possible correcció de grup.
0: Pel que fa a les matemàtiques, que és l'assignatura que ha centrat el debat educatiu aquest curs per les baixes qualificacions generalitzades a la SELE, l'Institut Palafolls s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. Tot i reconèixer que la mitjana és baixa en línies generals, amb el comentat 4,18 de nota mitjana a nivell de país, el fet de superar la dada nacional es veu com un indicador de bona línia de treball des de l'Institut, més enllà del debat necessari sobre l'enfocament d'aquesta matèria a nivell de país.
1: El tema de l'any d'aquest enguany, no?, que són les matemàtiques, que tenen aquest 4,18, doncs la mitjana del centre està per sobre d'aquesta mitjana de Catalunya, la qual cosa, el fet que sigui una mitjana baixa, com que és superior a la mitjana de Catalunya, doncs també creiem, més enllà del replantejament que s'ha de fer amb les matemàtiques a nivell de país, doncs creiem que també seguim amb una bona línia.
0: Finalment, des del centre s'ha volgut traslladar una felicitació pública a tots els alumnes per l'esforç realitzat durant aquest curs i les proves. La direcció ha posat també en valor tant els estudiants que han obtingut notes brillants com aquells que han donat el màxim d'ells mateixos per poder accedir als seus estudis universitaris desitjats de cara ja a aquest proper mes de setembre. Ho deixem aquí, més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: No deixis que s'escapi ni un sol segon. Gaudeix de cada moment amb la música, els premis i bon rotllo de Ràdio Palafolls.

0: Molt bé, continuem amb Dagorra i per aquí just ara es va incorporant. Recordem que avui sortegem dues entrades per anar a veure una pel·lícula als cinemes o cine de Blanes. La pel·li que vulgueu, la sessió que vulgueu. Que us agraden els musicals, tenim la pel·li de Michael Jackson. Que us agrada la comèdia, tenim Haciendo Amigos. Que sou més de pel·lis de por, podeu escollir la de Obsession o la de Backrooms. Que voleu més pels peques de la casa, doncs tenim Toy Story 5, tenim els Minions, Bayana. I també penseu que la setmana que ve s'estrena la nova de Nolan, tenim l'última de Spider-Man, vull dir que opcions no faltaran. Així que si us agrada el cinema, aquest és el vostre dia de sort i només cal escollir una pel·lícula d'aquestes. Recordeu que la pregunta d'avui és la que us estem explicant. I si encara no ho heu fet, ja sabeu, escollir una d'aquestes pel·lícules i quina aniríeu a veure en cas que us toqués el Dagorra d'avui. Ens podeu trucar al 93-761-4701, escriviu-nos a estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. Repetim, 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i 607-64-65-66. Encara hi sou a temps, teniu fins a la una, així que no us ho penseu més. Continuem.
1: Sin 7.7 FM.

0: arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Ràdio Palafolls.
3: 107.7 FM.

0: Dan Harmon sonava fa una estona amb I Can Dream About You i seguim amb I Belong To You de Lenny Kravitz. Anem una miqueta més cap a casa nostra i anem amb els Manel, amb I Dolors.
1: I ara, un èxit en català a Ràdio Palafolls. Segell de qualitat.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dijous, 9 de juliol, repassem les principals activitats culturals d'aquests dies.
0: No t'ho perdis.
1: Aquí a Palafolls, el concurs Mosca acull la seva 9a edició aquest dissabte 11 de juliol a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafolls, organitzat per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament.

0: Durant la nit, les sis formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Jader, Renaud, Nau, Indubio i La Mosca Band. Projectes novells integrats per nois i noies joves que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena. A Palafolls, aquest estiu, el local jove de Can Batlle torna a portar els joves de Palafolls a viure un dia a Port Aventura. La sortida serà el 23 de juliol amb autocar que sortirà a les 8 del matí. L'activitat forma part del programa Estiu Jove 26, que aquest any combina rutes de muntanya, cursos de formació i, com a colofó, aquesta jornada de parc temàtic per als més joves del municipi. Pel que fa al preu, la sortida costa 32 euros pels menors de 18 anys i 41 euros pels majors d'edat. Continua l'exposició fotogràfica Escac i Mat a la sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa, organitzat per l'Associació Fotogràfica de Blanes. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores de l'entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. L'exposició romandrà oberta durant els mesos de juliol i agost.
1: No t'ho perdis.
0: Al centre de Blanes comencen a muntar les primeres parades de la Fira d'Atraccions del Passeig de Mar i a l'antic camp de futbol dels Pins, amb motiu de la Festa Major de Santa Anna, que celebra aquest mes. Oficialment, les atraccions començaran la seva activitat el proper divendres, dia 10 de juliol, i allà hi seran fins dilluns, dia 27. Aquest cap de setmana seran les festes del barri de Valldolitx, amb activitats per totes les edats. Xocolatada popular, concerts, taller de pintacares i de figures, de fang per la mainada, una quina, festa de l'escuma i DJ. Dissabte, per dinar, es farà una paella popular i diumenge, una sardinada.
1: No t'ho perdis.
0: Aquest 2026, Tordera celebra els 50 anys de l'associació La Nostra Dansa i per això l'estiu arriba carregat de dansa a la plaça de l'Església. Cada divendres s'hi fan les tradicionals audicions de sardana, obertes a tothom qui vulgui ballar o simplement gaudir de la música. I els dissabtes de juliol el torn és pels grups de ball folk, que ompliran la plaça d'un altre tipus de dansa popular. Com a novetat d'aquest any tan especial es prepara una audició de sardanes i estrelles, ballar sardanes i, tot seguit, quedar-se a observar el cel des de la plaça 1 d'octubre. Una combinació ben original de tradició i astronomia. Els Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, preparen un assaig especial i obert aquest divendres dia 10 de juliol a 7:45 del vespre a la plaça de la Concòrdia de Tordera.
1: No t'ho perdis.
0: Si busqueu una estona de calma enmig de l'estiu, a Malgrat de Mar teniu una cita interessant. La sessió Ioga per la Salut, Respiració i Gestió Emocional serà el 18 de juliol a les 10 del matí, a l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar. Una proposta pensada per treballar la respiració i les eines per gestionar les emocions a través del ioga, ideal per desconnectar i cuidar-se una mica per dins, també a l'estiu.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Ràdio Palafolls.
3: Ràdio Palafolls.
4: Cada dia més a prop.
5: Més a prop. Més a prop.

Doncs estava sonant Ai Mamà de la Rigoberta Bandini i hem anat una mica enrere fins al 1980 per escoltar el mític Woman in Love, escrita pels germans Barry Gibb i Robin Gibb dels Bee Gees i interpretada per Barbra Streisand. Recordem que avui toca escollir pel·lícula a la cartellera pel nostre concurs i encara podeu participar. Avancem una miqueta fins al 2001 i anem en I Can't Get You Out of My Head de Kyle Minogue. Tocarà butlletí informatiu ara a les 12 en punt i després seguim amb el de gorra d'avui.

0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Inditex ja té el vistiplau per fer el seu nou complex d'oficines a Sant Adrià del Besòs. El gegant textil Inditex ha rebutjat el vistiplau definitiu del govern català per tirar endavant el seu ambiciós projecte a Sant Adrià del Besòs, una decisió que afectarà directament l'activitat corporativa que la multinacional gallega desenvolupa actualment al complex entre Tordera i Palafolls. Segons el pla aprovat, les seus de quatre de les seves grans marques, Bershka, Massimo Dutti, Osho i Lefties, deixaran les seves actuals instal·lacions al nostre territori per tal de traslladar-se a aquest nou campus empresarial prop de Barcelona. Aquest nou macrocomplex d'oficina, que es construirà on actualment s'ubica un centre comercial del Campo, comptarà amb una superfície total de 164.000 metres quadrats distribuïts en quatre edificis. La companyia té previst iniciar les obres en 2 anys, amb l'objectiu que els dos primers edificis ja s'estrenin el mateix 2028 i la totalitat del projecte estigui enllestit 2 anys més tard, el 2030. El trasllat respon a una decisió estratègica d'Inditex per apropar-se a Barcelona, un moviment que la firma considera clau per l'atracció de talent. Per a Palafolls i Tordera, aquest canvi suposarà una reconfiguració de la presència del grup de Mancio Ortega a la zona, tot i que el trasllat de les oficines centrals implicarà el moviment de personal de disseny, tallers de patronatge i producció audiovisual cap al barcelonès. Inditex mantindrà els seus centres logístics en la seva ubicació actual entre Tordera i Palafolls. De fet, la intenció de la multinacional és aprofitar l'espai que quedarà lliure a les oficines per tal d'augmentar la seva superfície logística, des d'on se seguirà distribuint el producte de les quatre cadenes a tots els mercats internacionals. I les entrades per la 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar es posen a la venda aquest dissabte. La visita guiada dels Empastats, que enguany, recordem-ho, se celebra el 15è aniversari, obrirà la venda d'entrades dissabte a partir de les 8. La venda de tiquets es farà de nou exclusivament a través de la plataforma digital Entràpolis. El preu de la inscripció s'ha fixat en 8 euros i, amb l'objectiu de facilitar l'accés sigui el més repartit possible, s'ha establert també un límit d'un màxim de fins a 6 entrades per persona. La dinàmica de les visites guiades seguirà el format habitual, amb 10 grups d'unes 60 persones cadascun i amb sortides cada 20 minuts a partir de les 8:40 del vespre. Donada l'alta demanda que sol tenir aquesta activitat, on les localitats s'exhaureixen amb rapidesa, es recomana als interessats que vagin refrescant la pàgina de venda si troben el sistema bloquejat inicialment, ja que algunes entrades poden quedar disponibles si no es completa finalment el procés de compra. L'edició d'aquest any, amb motiu del 15è aniversari, promet ser tota una celebració especial. Tot i que els detalls de la trama es mantenen encara sota secret, s'ha avançat que recuperant algunes de les escenes i personatges més mítics d'aquesta 15a d'edicions. És tot i tornem a la una, serà amb l'informatiu del migdia amb tota l'actualitat que ve carregada d'aquest dijous.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat. El portal de l'Ajuntament a internet, informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal.
5: Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: Seguim amb el de gorra i per qui es vagi incorporant, recordem que sortegem dues entrades per anar a veure una pel·lícula als cinemes o cine de Blanes. La pel·lícula que vulgueu, la sessió que vulgueu. Tenim Michael Jackson, Haciendo Amigos, Obsession, Backrooms, Toy Story 5, Els Minions, Ballana... Només cal escollir una pel·lícula d'aquestes i trucar-nos al 93-761-4701, enviar missatges de correu a estiu@radiopalafolls.cat o whatsapps al 607-64-65-66. Encara sou a temps, queden una estona fins la una. Trucades al 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, whatsapp al 607-64-65-66. Consultar la cartellera a ocineblanes.es i escollir una pel·lícula i trucar-nos. Seguim amb una miqueta de Joan Dausà i continuem.
1: Sin 7.7 FM.
2: Radio Palafolls. Palafolls.

Crazy de Nars Barkley, l'èxit de l'any 2006, tot seguit de Beyoncé amb Texas Hold'em de fa un parell d'anys. Continuem el de Gorra, escolliu pel·li que queda ja poquet poquet i seguim amb la col·laboració de Rosalía i Ozuna, Jo por ti, tu por mi. 107.7 FM.

0: dieta.
1: I ja hi som, arribem als últims minuts del programa de gorra d'avui. Toca resoldre el concurs i entregar aquestes dues entrades per anar al cinema o Cine de Blanes. Anem a veure qui se les emporta avui. Moltes gràcies a tothom per haver participat. Ara, com cada dia, farem la trucada i entre totes les trucades i missatges que hem rebut aquest matí, només cal escoltar el missatge d'avui. La contrasenya d'avui serà: me'n vaig ràpid al cinema. Recordeu que només despenjar, la contrasenya serà: me'n vaig ràpid al cinema. No s'ha de dir cap altra cosa, eh?

0: Me'n vaig ràpid al cinema, recordeu.
1: Me'n vaig ràpid al cinema.
0: Perfecte. A la primera avui, molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: Com ha anat, com et dius?
1: Cristina,
0: perfecte. Ja tens pensada la pel·lícula?
1: Sí, i tant.
0: Perfecte, molt bé. Bueno, ho has de pensar tot, eh? A quina sessió, amb qui aniràs, quina pel·lícula i tot.
1: Tot ho tinc pensat. Tot.
0: Perfecte, doncs et contactem. No sé si has de passar per aquí la ràdio o et contactem, però ara et contactem, vale? Per passar.
1: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per participar, que tinguis molt bon dia.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu, bon dia. Doncs arribem al final del programa d'avui dijous. Ha estat un gust compartir aquest matí amb vosaltres i us deixem amb l'informatiu de la una i ens retrobem demà per seguir gaudint de l'estiu plegats. Molt bon dia a tots i totes.

0: Una en punt del migdia. Demanen als veïns de Marreixac que deixin de consumir l'aigua de l'aixeta per cuinar i per beure.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Salut Pública ha demanat que es deixi de consumir aigua de l'aixeta a l'urbanització de Marreixac després de detectar nivells de PFAS lleugerament superiors al permès. La mesura, que és preventiva i vinculada als pous de captació de Tordera, impedeix beure o cuinar amb aigua de l'aixeta, tot i que es mantenen els usos, per exemple, per higiene personal i per neteja. La mesura només afecta a Marreixac i a cap altra zona del nostre municipi. L'Ajuntament de Tordera, que és qui serveix l'aigua de boca a l'urbanització de Marreixac, ha activat camions cisterna i repartiment d'aigua embotellada per als veïns afectats mentre es treballa en la normalització del servei. És dijous, 9 de juliol.

0: Avui també us informarem que l'Institut Font del Ferro de Palafolls celebra l'èxit acadèmic amb més d'un 95% d'aprovats a les darreres proves de la selectivitat. Els resultats han estat especialment bons i positius en Història de la Filosofia, en l'assignatura de Matemàtiques, on el centre s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. El centre educatiu, a més, ha felicitat públicament l'esforç dels alumnes per assegurar-se l'accés als seus estudis universitaris desitjats. I aquest dissabte a les 8 del vespre s'obre la venda d'entrades per als Empestats de Malgrat de Mar a través de la plataforma Entràpolis. En el seu 15è aniversari, el recorregut que es farà el 25 de juliol recuperarà escenes mítiques i n'oferirà de noves obertes per a tot el públic. Recordem que es posen en aquest cas a la venda 600 entrades. A més, es recomana rapidesa en la compra digital, ja que l'alta demanda sol exaurir les localitats en tan sols pocs minuts. En plan econòmic, Inditex ja té llum verda per construir el complex on ubicarà les oficines centrals de Bershka, Massimo Dutti, Osho i Lefties, a Sant Adrià del Besòs. Serà previst, la previsió és que estiguin enllestit entre l'any 2028 i l'any 30. Malgrat el moviment del personal de disseny cap a Barcelona, el grup mantindrà i ampliarà la seva potència logística en el complex actual entre Tordera i Palafolls. El trasllat estratègic reconfigura la presència de la multinacional al territori, prioritzant la distribució mundial des de la zona de l'Alt Maresme. Dijous de ple estiu a la comarca amb una nova jornada de cel serè sense cap mena de precipitació prevista. El vent bufarà molt fluix de component oest i sud-oest amb mar arrissada a tota la costa. Les temperatures mínimes continuen pujant i ja es mouen entre els 19, allà on és més baixa, i fins als 26 graus de mínima a les matinades a la comarca del Maresme. Anem amb aquesta informació d'utilitat pública perquè Salut Pública declara l'aigua de Mar Reixac no apta per al consum per excés de PFAS. L'Agència de la Generalitat recomana als veïns de l'urbanització de Mar Reixac que no consumeixin aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar de manera preventiva després que s'hagi detectat nivells de PFAS lleugerament superiors als permesos per la normativa. Els PFAS són components químics sintètics que s'utilitzen en nombrosos productes industrials i de consum. Es degraden molt lentament i poden acumular-se en el medi ambient o també en organismes després d'una exposició prolongada. La restricció de consum d'aigua afecta a gran part de Tordera, la població veïna de Tordera, però també a Mar Reixac, on, tot i que la majoria d'habitatges pertanyen al terme de Palafolls, el subministrament d'aigua prové dels pous torderencs. Ha estat en una d'aquestes captacions on les darreres analítiques han detectat la superació dels valors permesos. Segons han explicat fonts municipals, es tracta d'una actuació preventiva. La concentració detectada supera només lleugerament el límit legal i la decisió respon al principi de precaució per evitar una exposició continuada a aquestes substàncies. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: A la ciutadania de Mar Reixac se li indica que no és apta pel consum humà l'aigua de boca de les aixetes, no? Repeteixo, esperem que sigui puntual i que únic i exclusivament afecta el veïnat a nivell de Palafolls a l'organització de Mar Reixac. Que la superació d'aquest llindar és mínima, no? Estem parlant d'unes poques dècimes, unes poquíssimes dècimes, no? El que passa que es marca un llindar i aquell llindar, al moment que se supera, s'identifica i, per tant, es declara no apte pel consum humà.
0: La restricció implica que l'aigua de la xarxa no s'ha d'utilitzar ni per beure ni per cuinar. Les autoritats recorden que bullir-la no elimina aquests PFAS, de manera que tampoc és apte per preparar cafè, infusions o qualsevol aliment que requereixi aigua. En canvi, es pot continuar utilitzant amb normalitat, per exemple, per dutxar-se, rentar la roba o netejar, ja que l'absorció d'aquestes substàncies a través de la pell és considerada molt baixa. L'Ajuntament insisteix que no hi ha risc immediat per la salut, sinó que els possibles efectes d'aquests PFAS estan associats a una exposició prolongada durant anys. L'alcalde destaca que la incidència només afecta a Mar Reixac i que la resta del municipi pot veure tranquil·lament de l'aixeta, ja que no prové del mateix pou.
1: Només l'exposició reiterada durant anys a un consum diari d'aquesta aigua implica riscos. L'aigua que reben els usuaris de Palafolls, a excepció de Mar Reixac, doncs està composada, és un mix, és una barreja entre l'aigua dels pous que es treu de l'aqüífer de la Tordera i la dessaladora de Blanes, no? Aquesta mesura encara garanteix més aquesta qualitat i la no afectació, tot i que no s'ha detectat en els pous de Palafolls, no s'ha detectat aquesta circumstància.
0: Per minimitzar les molèsties als veïns, s'ha habilitat un servei de subministrament amb camions cisterna i un repartiment d'aigua embotellada per a les persones amb mobilitat reduïda o en situació de vulnerabilitat. La restricció d'aigua és molt més notòria a Tordera i afecta al nucli, als veïnats i a les urbanitzacions de Tordera Park, Niàgara Park, Terra Brava i també, com dèiem, a Marreixac. Al web de Ràdio Palafolls hi trobareu tota la informació referent a aquesta recomanació, a aquesta declaració de no apta d'aigua de la zona de Marreixac. L'Institut Font del Ferro de Palafolls assoleix més d'un 95% d'aprovats a la selectivitat. Un cop ja resoltes i tancades les revisions dels exàmens que han estat sol·licitades, l'Institut Font del Ferro ha fet públics els resultats definitius de les proves d'accés a la universitat, a la coneguda com a selectivitat. El centre manté el nivell que es qualifica d'excel·lent, ja que pràcticament la totalitat dels alumnes que s'han presentat han superat les proves, situant el percentatge d'aptes per sobre del 95%. Si s'analitzen els resultats per matèries, destaquen de forma molt positiva les notes obtingudes en Història de la Filosofia, així com també el bon assoliment de les competències en anglès i en llengua catalana. El nou director de l'Institut de Palafolls, en Simó López, explica que el centre ha rebut amb certa sorpresa els resultats, per exemple, de llengua castellana, on s'ha detectat una tendència inesperada que podria respondre, diu, a criteris de correcció de grup.
2: Podem dir és que el centre continua a un nivell excel·lent, pràcticament la totalitat de l'alumnat supera les PAU. Estem per sobre del 95% d'alumnat que es presenta a l'ESPAU que és apte d'aquesta prova, i si ho mirem per assignatures, per matèries, doncs destaca positivament la història de la filosofia, l'assoliment de l'anglès, la llengua catalana, i sí que és cert que ens sorprèn una mica, doncs, la llengua castellana en aquest punt, però bé, tampoc hi hem trobat un indicador clar o una tendència clara més enllà de la possible correcció de grup.
0: Pel que fa a les matemàtiques, que és l'assignatura que ha centrat el debat educatiu aquest curs per les baixes qualificacions a nivell general, l'Institut Palafollenc s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. Tot i reconèixer que la mitjana és baixa en línies generals, de fet està en un 4,18 de nota mitjana a nivell de Catalunya, el fet de superar la dada nacional es veu com un indicador d'una bona línia de treball de l'Institut, més enllà del debat necessari sobre l'enfocament d'aquesta matèria a nivell de país.
2: El tema de l'any d'aquest enguany, no?, que són les matemàtiques, que tenen aquest 4,18, doncs la mitjana del centre està per sobre d'aquesta mitjana de Catalunya, la qual cosa, el fet que sigui una mitjana baixa, com que és superior a la mitjana de Catalunya, doncs també creiem, més enllà del replantejament que s'ha de fer amb les matemàtiques a nivell de país, doncs creiem que també seguim amb una bona línia.
0: Finalment, des del centre s'ha volgut traslladar una felicitació pública a tots els alumnes per l'esforç realitzat durant el curs i les proves. La direcció ha posat en valor tant els estudiants que han obtingut notes brillants com tots aquells que també han donat el màxim d'ells mateixos per poder accedir als seus estudis universitaris desitjats ja de cara al proper curs, de cara a setembre. Inditex ja té el vistiplau per fer el seu nou complex d'oficines a Sant Adrià del Besòs. El gegant tèxtil Inditex ha rebut el vistiplau definitiu del govern català per tirar endavant el seu ambiciós projecte a Sant Adrià del Besòs, una decisió que afectarà directament l'activitat corporativa que la multinacional gallega desenvolupa actualment al complex de Tordera-Palafolls. Segons el pla aprovat, les seus de quatre de les seves grans marques, que són Bershka, Massimo Dutti, Osho i Lefties, deixaran les seves actuals instal·lacions entre Tordera i Palafolls per traslladar-se a un nou campus empresarial més a prop de Barcelona. Aquest nou macrocomplex oficina que es construirà on actualment s'ubica el centre comercial El Campo comptarà amb una superfície total de 164.000 metres quadrats distribuïts en 4 edificis. La companyia té previst iniciar les obres en 2 anys amb l'objectiu que els 2 primers edificis s'estrenin el mateix 2028 i la totalitat del projecte estigui ja enllestit l'any 2030. El trasllat respon a una decisió estratègica d'Inditex per tal de apropar-se a la capital, a Barcelona, un moviment que la firma considera clau per l'atracció de talent. Per a Palafolls i Tordera, que canvi suposarà una reconfiguració de tota la presència del grup d'Amancio Ortega a la zona. Tot i que el trasllat de les oficines centrals implicarà el moviment de tot el personal que treballava fins ara aquí de disseny, de taller de patronatges o de producció audiovisual, marxaran tots ells cap al barcelonès, Inditex mantindrà els seus centres logístics a l'ubicació actual entre Tordera i Palafolls. De fet, la intenció de la multinacional és aprofitar l'espai que quedarà lliure a les oficines per augmentar la seva superfície logística, des d'on se seguirà distribuint el producte de les quatre cadenes a tots els mercats internacionals. I ara parlem, en aquest cas, de cultura i de Malgrat. Les entrades per la 15a edició dels Empassats de Malgrat de Mar es posen a la venda aquest dissabte. La visita guiada dels Empassats de Malgrat de Mar, que enguany celebra el seu 15è aniversari, obrirà la venda d'entrades aquest dissabte a partir de les 8. A les 8 del vespre. La venda d'etiquets es farà de nou exclusivament a través de la plataforma digital Entràpolis. El preu de la inscripció s'ha fixat en els 8 euros. Amb l'objectiu de poder facilitar l'accés, sigui que sigui més ben repartit, a més, s'ha també establert un màxim de 6 entrades per persona. La dinàmica de les visites guiades seguirà el format que ja és habitual, en 10 grups d'unes 60 persones cadascun i amb sortides cada 20 minuts a partir de les 8:40 del vespre del proper dia 25 de juliol, que és quan es farà aquesta activitat. Donada l'alta demanda que sol tenir aquesta activitat cultural, on les localitats, en torn a 600, s'exhaureixen amb rapidesa, es recomana als interessats que vagin refrescant la pàgina de venda si volen o si troben que el sistema queda bloquejat inicialment, ja que algunes entrades poden quedar disponibles si no s'acaba completant tot el procés de compra. Tot plegat ho ha explicat en Joan Pinya, que és un dels organitzadors d'aquesta festa dels Empassats de Malgrat de Mar.
3: Igual que hem fet altres anys, les entrades seran totes íntegrament per Entràpolis, que s'activaran aquest dissabte dia 11 a les 8 del vespre. La gent ja podrà entrar, anar-les adquirint per als diferents grups. Hi ha 10 grups, començant a les 8:40, cada 20 minuts hi haurà un grup. I el preu d'inscripció és de 8 euros. Hi ha un màxim de 6 entrades per cada persona, perquè així no s'aturar i oferir el màxim possible de gent pugui accedir-hi, que és un problema que tenim sempre, que les entrades s'esgoten molt ràpid. Tenim el problema que Entràpolis, si la gent accedeix a intentar-ho comprar, però al final no l'acaba comprant, aquella entrada queda bloquejada durant una estona. Per tant, animem a la gent que, si veu que no hi ha entrades, que intentin anar refrescant la pàgina, perquè pot ser que al cap d'una estona aparegui que sí que n'hi ha de disponibles.
0: L'edició d'aquest any, a motiu del seu 15è aniversari, promet ser una celebració especial. Tot i que els detalls de la trama es mantenen encara sota un gran secretisme, s'ha avançat que es recuperaran algunes de les escenes i dels personatges més mítics d'aquests darrers anys i, a més, seran adaptades a una nova temàtica. Sònia Garangou és responsable també dels Empassats de Malgrat.
4: Bé, doncs aquest any celebrem el 15è aniversari i a la visita guiada recuperarem escenes que ja havíem vist durant aquests 15 anys, però amb un nou tema que encara no podem explicar, i també oferirem dues escenes obertes que ja explicarem els detalls.
0: Molt de sacatisme. A més de les tradicionals rutes dels espais més emblemàtics del municipi decorats per l'ocasió, aquesta edició d'aniversari inclourà, com escoltàvem, dues escenes obertes per a tothom, sense necessitat d'inscripció. Aquesta novetat busca que el públic general pugui gaudir de la teatralització més enllà dels grups que ja estan tancats, o del que es tancaran vaja a partir de dissabte. Els Empassats és una proposta que combina història i teatre recreant el Malgrat de Mar de l'època de la pesta bubònica a partir dels fets històrics verídics, oferint així una experiència immersiva que cada any reuneix uns 600 visitants i un centenar d'actors i de figurants. Per cert, que Ràdio Palafolls és emissora oficial dels Empassats un any més i, per tant, també tindrem entrades per sortejar en el concurs de gorra algun d'aquests dies. Obrim ara l'hemeroteca. Anem a recordar de què parlàvem tal dia com avui, 9 de juliol, als informatius d'aquesta casa. Fa un any, l'Ajuntament donava la benvinguda oficial als primers 16 nadons nascuts al municipi durant aquell any. Les famílies van ser convidades en un acte institucional a la sala de plens, on els infants van rebre un petit obsequi com a mostra de benvinguda al poble. De fet, des de fa un any, cada vegada que hi ha un nadó nou que s'inscriu al cens palafollenc, doncs també el padró palafollenc també obté un regal de benvinguda al nostre poble. I fa 5 anys la policia local alertava de l'arribada aquí a Palafolls del conegut mètode de l'ataca, una tècnica utilitzada pels lladres per distreure les víctimes i robar-los les seves pertinences. El cos demanava a la ciutadania extremar la precaució davant la presència de persones sospitoses i d'avisar al cos local de seguretat en cas de poder localitzar, doncs això, persones sospitoses que es dediquessin a aquest mètode de l'ataca. I ara fa 10 anys, una acció activista animalista va interrompre un espectacle de dofins i de lleons marins a Marineland. La plataforma denunciava el captiveri d'aquests animals i reclamava el final dels espectacles en fauna marina en una protesta que va tenir força repercussió i que, de fet, les protestes contra aquestes activitats amb animals doncs es reprodueixen cada estiu a les portes d'aquest centre del nostre municipi. I fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui la mínima a Palafolls, atenció, ha estat de gairebé 22 graus, 21,9 segons dades registrades a l'Observatori Meteorològic del nostre municipi, 21,9 la mínima, i els termòmetres que tornen a enfilar-se. Ahir recordem que la màxima va ser de 36,2 a Palafolls, dades d'aquest mateix observatori. Per tant, què és el que ens espera avui, ja que també hi som en les properes jornades? Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica torna a estar marcada per les altes temperatures. Seran molt semblants, de fet, a les d'ahir, baixant una mica, però continuarem amb temperatures amb alerta per calor diurna i també durant la propera nit per calor nocturna, ja que moltes mínimes quedaran per sobre dels 25 graus. Sembla que de cara a divendres i sobretot al cap de setmana la temperatura baixaria una mica, baixaria de forma sensible, és a dir, comptarem sobretot dissabte, entre altres coses també perquè hi haurà més núvols, en qualsevol cas núvols poc importants i que no esperem que arribin a deixar precipitacions. Petit respir pel que fa a temperatures aquest cap de setmana, però de cara a la setmana vinent continuarem amb molt aire càlid en alçada i ja veurem com evoluciona tot plegat, però podríem seguir parlant de calor intensa de cara sobretot a dimarts, dimecres, dijous de la setmana vinent. Ja tindrem temps de parlar-la. De moment, avui encara continuarà la calor realment molt marcada. De cara a demà comença a desinflar-se una mica el termòmetre i aquest descens el notarem més de cara a dissabte.
0: Almenys notarem algun descens de cada cap de setmana, tot i que, com deia en Quim Serra, cada setmana que ve hi tornarem amb aquestes altes temperatures. Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins demà.

0: Arriba el moment de tancar edició del nostre informatiu. Ho fem, com sempre, utilitzant l'últim minut per recuperar i recordar quines han estat les informacions més atacades, avui centrada sobretot amb aquest anunci de Salut Pública que ha demanat que es deixi de consumir aigua de l'aixeta als veïns de l'urbanització de Marreixac després que es detectessin nivells de PFAS lleugerament superiors al permès. La mesura, que és preventiva i és vinculada especialment als pous de captació que venen de la població veïna de Tordera, impedeix beure o cuinar amb aigua de l'aixeta, tot i que es mantenen per usos per l'higiene personal o per la neteja de casa. La mesura només afecta a Marreixac i a cap altra zona del nostre poble. L'Ajuntament de Tordera, que serveix d'aigua de boca a l'urbanització de Marreixac, ha activat també camions cisterna per repartir aigua embotellada, en aquest cas per repartir aigua als veïns, i també aigua embotellada per als veïns afectats mentre es treballa en la normalització del servei. L'Institut Font del Ferro de Palafolls celebra un èxit acadèmic amb més d'un 95% d'aprovats a les proves de la selectivitat d'enguany. Els resultats han estat especialment positius en Història de la Filosofia i, en canvi, l'assignatura de Matemàtiques, on el centre s'ha situat per sobre de la mitjana catalana, que és, recordem, l'assignatura en la qual hi ha hagut més queixes en aquests darrers exàmens de la selectivitat. El centre ha felicitat públicament l'esforç dels alumnes per assegurar-se l'accés als seus estudis universitaris. I si sou dels que cada any aneu a veure els empastats amb el Gat de Mar, heu de saber que dissabte a les 8 s'obre la venda d'entrades per l'edició d'enguany a través de la plataforma Entràpolis. En el seu 15è aniversari, el recorregut, que es farà el 25 de juliol, es recuperarà escenes mítiques i també n'oferirà de noves obertes per a tot el públic sense necessitat d'entrada. Es recomana rapidesa en la compra digital, ja que l'alta demanda sol exaurir les 600 localitats en pocs minuts. I en matèria econòmica, avui ens hem fixat que Inditex ja té llum verda per construir el complex on ubicarà les oficines centrals de Bershka, Massimo Dutti, Osho, Lefties a Sant Adrià del Besòs. Malgrat el moviment de personal de disseny cap a la ciutat condal, el grup mantindrà i ampliarà, de fet, la seva potència logística en el complex actual entre Tordera i Palafolls. El trasllat estratègic reconfigura la presència de la multinacional aquí al territori, prioritzant la distribució mundial des del Maresme. Per tant, tota la logística d'aquestes quatre marques es mantindran entre Tordera i Palafolls. Reiterant aquesta recomanació de no beure aigua de l'aixeta als veïns de Marreixac, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, tota la informació la trobareu a radiopalafolls.cat, amb totes les informacions d'aquesta jornada, també aquesta restricció d'aigua, i demà puntuals hi tornarem per repassar la resta d'informacions que passin en aquestes properes 24 hores. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Terrassa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
1: Enrique Iglesias.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier Méndez. Els bombers alerten que l'alt risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, que ja estan estabilitzats. Tot i que no hi ha cap incendi actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, ja que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. De fet, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que pateixen les conseqüències de treballar sota altes temperatures. Escoltem a Oriol Corbella.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
1: Davant d'aquest escenari crític que es preveu que es repeteixi durant la jornada d'avui, des del centre de comandament, Corbella adverteix a la ciutadania que, en cas d'incendi, el més segur és que es protegeixin a les seves cases.
2: El més segur, en el cas que hi hagi un incendi forestal, és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, la major part d'atrapaments que succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
1: El cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell. Més temes. Catalunya perd el 20% de les infermeres que forma perquè aquestes accepten treballar a l'estranger. La precarietat laboral i la manca de reconeixement professional, la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, amb una mancança d'almenys 12.600 professionals per assolir la ràtio europea i també una població cada cop més envellida i necessitats assistencials creixents, són les raons principals de la migració d'infermera que identifica el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 homes de 30, 32 i 34 anys respectivament després de ser interceptats mentre robaven a la deixeria de Manresa. Durant la fugida dels 3 sospitosos, els agents finalment els van interceptar i a l'interior del vehicle van trobar 2 telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma. Els agents els van enxampar mentre anaven de paisà i els van detectar al polígon. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.

0: Inspecció Tributària. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament ha alertat de nou un intent d'estafa a través de missatges SMS fraudulents en què els estafadors es fan passar per l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària per reclamar el pagament de suposats impostos o bé taxes municipals. Els missatges inclouen un enllaç que convida a fer un pagament immediat o a facilitar dades personals i bancàries amb l'excusa de regularitzar un deute pendent. Des del consistori es recorda que ni l'Ajuntament ni l'ORGT demanen mai el pagament de tributs municipals mitjançant SMS amb enllaços, ni tampoc sol·liciten dades personals o bancàries per aquesta via. La gestió i recaptació dels tributs municipals correspon a l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i qualsevol comunicació oficial es fa sempre pels canals habituals i segurs. Per això recomana no clicar cap enllaç, no fer cap pagament ni facilitar dades personals si es rep un missatge d'aquest tipus. L'Ajuntament també demana a la ciutadania que avisi familiars i persones vulnerables perquè estiguin alerta davant d'aquest engany. En cas de dubte o si algun ha estat víctima, es recomana contactar amb l'Ajuntament, l'ORGT, la policia local o bé els Mossos d'Esquadra.
0: Parlem ara de política. Aliança Catalana fa el pas a Calella i anuncia candidatura a les pròximes municipals del 2027. Sergi Ferrer.
2: Els calellencs Jaume Vilà, Núria García i Josefina Moreno han estat escollits president, secretària d'Organització i tresorera del Comitè Local d'Aliança Catalana, que s'acaba de constituir a Calella. El partit liderat per l'alcaldessa de Ripoll i diputada al Parlament, Sílvia Orriols, fa així el primer pas per presentar-se a les municipals del 2027 amb l'objectiu d'irrompre amb força a l'Ajuntament de Calella. La formació defensa que hi ha suport latent a la ciutat que es podria traduir en vots a les urnes. Estem segurs que molta gent de Calella és d'Aliança Catalana, encara que no ho diguin obertament. El dia que hi hagin les eleccions ja ho manifestaran amb el seu vot, que és com s'ha de fer, ha declarat Vilà a Ràdio Calella Televisió. El president del comitè local no tanca la porta a ser el cap de llista, tot i que apunta que encara queda recorregut abans de prendre aquesta decisió. Mentrestant, el partit manté el contacte amb la ciutadania a través de parades informatives al carrer. Aquest dissabte en farà una de nova. La inseguretat és un dels àmbits que Aliança Catalana situa entre les principals preocupacions de Calella i que, de fet, centra el seu discurs polític a escala nacional. Vilà assegura que ja compten amb una base d'afiliats per començar a construir la llista electoral i que volen una candidatura amb persones preparades.
3: Ara mateix ja tenim un bon grup d'afiliats ja per fer la candidatura. Volem una candidatura molt ben feta amb cara i ulls, ja que ens presentem per un poble important del Maresme. Som conscients que Calella té molts de problemes, molts entre ells la seguretat.
2: El president d'Aliança Catalana al Maresme, Josep Maria Prat, va assistir a l'acte de constitució del comitè local.
0: Sant Vicenç de Montalt instal·larà 237 plaques solars a l'escola Sot del Camp per generar energia renovable. Martí.
1: Correcte, l'escola Sot del Camp de Sant Vicenç de Montalt es convertirà aquest estiu en un nou punt de generació d'energia renovable amb la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a les cobertes del centre. L'actuació forma part de l'aposta de l'Ajuntament per avançar cap a un model energètic més eficient i sostenible i permetrà produir electricitat per l'autoconsum compartit en diversos equipaments municipals. Les obres s'estan executant durant el mes de juliol aprofitant les vacances escolars per evitar així afectacions a l'activitat lectiva i van a càrrec de l'empresa Electricitat Boquet SL. El projecte preveu la col·locació de 237 plaques fotovoltaiques a la coberta plana de l'edifici, orientada al sud-est, una disposició que permetrà optimitzar la captació solar. La instal·lació compta amb un pressupost total de 171.000 euros, dels quals 141 provenen d'una subvenció del programa sectorial Renovables 2030, mentre que l'Ajuntament assumirà la resta. Segons les previsions tècniques, aquesta nova infraestructura permetrà un estalvi econòmic anual de més de 24.000 euros i contribuirà també a reduir tant la despesa energètica municipal com les emissions associades al consum elèctric. A més, la planta funcionarà en modalitat d'autoconsum compartit amb compensació d'excedents, de manera que l'energia generada podrà beneficiar no només l'escola, sinó que també altres edificis municipals pròxims.
0: Seguim avançant. Avui també us expliquem que Canet disposa només d'una guingueta a la platja. Dani Grau, bona tarda.
4: Bona tarda. La licitació de la segona convocatòria per gestionar les tres possibles guinguetes ha quedat deserta. En divendres passat va acabar el termini perquè les empreses interessades en gestionar-les presentessin la seva oferta, però cap s'han presentat. Això vol dir que de les quatre possibles guinguetes de temporada a Canet només n'hi ha una en funcionament i que la guingueta fixa tampoc ho estarà. Ara, des del consistori, s'entrarà els seus esforços en treure la licitació de la guingueta fixa, però no serà aquest estiu. Hi havia empreses interessades, però el fet de que la licitació es fes en ple mes de juliol ha fet que finalment el concurs quedés en desert perquè la temporada actual ja està prou avançada i la rendibilitat del negoci, donat el poc temps d'obertura, no estava garantida.
0: I a Palafolls, l'Institut Font del Ferro assoleix més d'un 95% d'aprovats a la selectivitat. Marc Ferri.
5: Ara sí, un cop resoltes i tancades les revisions dels exàmens que han estat sol·licitades, l'Institut Font del Ferro de Palafolls ja ha fet públic els resultats definitius de les proves d'accés a la universitat, les PAU d'aquest any. El centre manté un nivell que es qualifica d'excel·lent, ja que pràcticament la totalitat dels alumnes que s'han presentat aquestes proves les han superat situant-se en un percentatge d'aptes per sobre del 95%. Si s'analitzen els resultats per matèries, destaquen de forma molt positiva les notes obtingudes en Història de la Filosofia, així com també el bon assoliment de les competències en anglès i llengua catalana. El nou director de l'Institut de Palafolls, Simó López, explica que el centre ha rebut amb certa sorpresa els resultats de llengua castellana, on s'ha detectat una tendència inesperada que podria respondre, diu, a criteris de correcció de grup.
6: Podem dir és que el centre continua a un nivell excel·lent, pràcticament la totalitat de l'alumnat supera les PAU, estem per sobre del 95% d'alumnat que es presenta a les PAU que és apte d'aquesta prova, i si ho mirem per assignatures, per matèries, doncs destaca positivament la història de la filosofia, l'assoliment de l'anglès, la llengua catalana, i sí que és cert que ens sorprèn una mica doncs, la llengua castellana en aquest punt, però bé, tampoc hi hem trobat un indicador clar o una tendència clara més enllà de la possible correcció de grup.
5: I pel que fa a les matemàtiques, que és l'assignatura que ha centrat tot el debat i les queixes educatives durant aquest curs per les baixes qualificacions generalitzades a la selectivitat, l'Institut Palafollenc s'ha situat per sobre de la mitjana catalana. Això fa que el fet de superar la dada nacional es veu com un indicador d'una bona línia de treball de l'Institut més enllà del debat necessari sobre quin és l'enfocament d'aquesta matèria a nivell de país. Finalment, des del centre s'ha volgut traslladar una felicitació pública a tots els alumnes per l'esforç realitzat durant el curs i també durant aquestes proves de selectivitat.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, referma el compromís del govern català amb l'ampliació de l'Hospital de Calella. Sergi.
2: Sí, el projecte d'ampliació de l'Hospital de Sant Jaume de Calella ha estat un dels principals assumptes que Marc Buch, alcalde de Calella, ha posat sobre la taula en la primera reunió institucional amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. La trobada es va fer aquest dimecres al Palau de la Generalitat i, segons ha explicat l'alcalde, el president va traslladar el compromís del govern català amb una actuació considerada estratègica per al futur de l'equipament sanitari i per a la ciutat de Calella. Marc Buch ha assegurat a Ràdio Calella Televisió que la reunió va servir per constatar que el calendari previst per tirar endavant l'obra es manté i que tot avança segons el previst. Bé, doncs sí, avui ens... Bé, no tenim disponible ara mateix el tall de veu. Durant la trobada, l'alcalde també va posar sobre la taula altres reivindicacions, com la necessitat de reforçar els efectius de Mossos d'Esquadra al territori i qüestions relacionades amb el sector turístic. Aquesta ha estat la primera reunió institucional entre Marc Buch i Salvador Illa.
0: En cultura, Triquell serà el cap de cartell de les barraques de Sant Roc 2026 a Malgrat de Mar. Laura Téllez.
7: Triquell serà un dels plats forts de les barraques de Sant Roc 2026. Així ho ha anunciat l'Associació de Barraques Malgrat, l'ABM, a través dels seus perfils a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Finalista al concurs de talents musical Eufòria de TV3 l'any 2022, Triquell va publicar els seus dos primers senzills com a solista l'octubre d'aquell mateix any, Jugular i Roll Trip. Al març de 2023 va presentar el seu primer disc, Entre Fluids, L'any 2024 el segon, FOMO, i l'any passat el darrer, Paco Deluxe. La primera nit de concerts de barraques a Malgrat de Mar serà la del divendres 14 d'agost, inclou les actuacions de Mighty Fire, Romantic Dimoni, Balkan Boma i DJ Trapella. Triquell actuarà el dissabte 15 d'agost juntament amb Funk Torti i La Tropical. A banda dels concerts, la BM també ha mostrat el cartell de les barraques de Sant Roc d'enguany. És obra del dissenyador malgratenc Miquel Reina, que és l'autor, a més, del nou logo de l'entitat. Les barraques de Sant Roc 2026 estan organitzades per l'ABM, que estava inactiva des de 2015. Ajuntament i entitat van signar un conveni a través del qual es detalla que ABM s'encarrega de la contractació dels grups musicals, el lloguer d'infraestructures, la gestió dels gots, el càtering dels artistes i la difusió de l'esdeveniment. I l'Ajuntament assumeix les despeses i la gestió de la seguretat, les tanques, els lavabos, el backstage, les passeres d'accessibilitat, el punt lila, el servei de socorrisme, així com la gestió de permisos i la recollida de residus. Per tal de poder organitzar les barraques, l'Ajuntament subvenciona l'entitat amb 64.500 euros. La proposta de l'ABM per aquest estiu es basa en un model més integrador. Un dels canvis tècnics significatius serà la distribució del recinte a la platja, just al costat de la plaça de Xesco Boix. L'escenari s'orientarà directament cap al mar i les barraques de les entitats s'ubicaran molt més a prop de la zona de concerts. Aquest disseny busca, segons l'associació, que el públic no visqui el concert com un acte aïllat, sinó com una experiència central de la festa.
0: I encara en cultura, la Casa Museu de Canet aportarà material per una exposició internacional. Dani.
4: I la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner formarà part de l'exposició internacional Barcelona Moderna From Gaudí to Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per la Kunsthal München i el Museum Barberini de Potsdam, que dues de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya. L'exposició, que es podrà visitar a la Kunsthal München del 23 d'octubre de 2026 al 21 de febrer de 2027 i al Museum Barberini del 20 de març al 20 de juny de 2027 proposa un recorregut per la Barcelona de finals del segle XIX i inicis del XX, un període d'extraordinària efervescència artística, cultural i arquitectònica que va donar lloc al moviment modernista. La mostra reunirà obres procedents de museus, institucions i col·leccions de referència per explicar el context creatiu que va fer possible figures universals com Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Lluís Domènech i Montaner, entre d'altres. La participació de la Casa Museu en aquest projecte representa una nova oportunitat per donar visibilitat internacional al patrimoni conservat a Canet de Mar i pot contribuir a la difusió del llegat de Lluís Domènech i Montaner en el marc d'una exposició de gran rellevància internacional. Aquesta col·laboració consolida la presència de la Casa Museu en xarxes i projectes culturals de base internacional i reforça el paper de Canet de Mar com un dels municipis estretament vinculats a la figura i obra de l'arquitecte modernista.
0: Gràcies, i Malgrat de Mar dona el tret de sortida a les festes d'estiu dels barris aquest dissabte amb la Festa de la Verneda. Laura Téllez.
7: L'Associació de Veïns de la Verneda de Malgrat de Mar ja ho té tot pràcticament a punt per celebrar la seva tradicional festa d'estiu aquest dissabte al Parc Francesc Macià. Serà la primera de les tres festes de barri que s'han programat per aquest estiu a Malgrat de Mar. Rafael Calle, president de l'entitat, ha avançat que el pregoner d'enguany serà el malgratenc i veí del barri Paco Melero, que és hoteler a Lloret de Mar. El programa d'activitats de la Festa de la Verneda també inclou animació infantil a càrrec de Cookie Fiestas, berenar per a la gent gran i gelats per a la mainada, les actuacions musicals del cantant malgratenc Javier Ginés, Enma i Lorena Alma Flamenca, música de ball amb DJ Gabriela i la Summer Moguda amb DJ Juan Carlos i el DJ Charlie.
8: La Cookie Fiestas, luego vendrá la merienda, habrá el pregón que lo dará Paco Melero, porque siempre buscamos a alguien del barrio que haya destacado en algo y Paco Melero realmente pues es una persona que dentro del ámbito hotelero de Lloret tiene su buena reputación. Luego pues tenemos varios temas pendientes, tenemos a la Gabriela que ya vino el año pasado, que es una DJ, Lorena Alma Flamenca, y calculamos aproximadamente que sobre las 10 más o menos podrá actuar Javier Ginés. Acabado Javier Ginés ya vendré la supermoguda.
7: Després de la Festa de la Verneda hi haurà la de Malgrat Nord, que tindrà lloc el 18 de juliol a la tarda al porxo del pavelló Germans Margall. Inclourà inflables d'aigua, gelats per la mainada, una classe de zumba, vespreig amb el DJ Albert System i havaneres a càrrec del grup Marivent. I finalment la Festa del Camp de la Figuera es farà el 26 de juliol a partir de les 12 del migdia. El veïnat ha preparat un programa d'activitats amb Festa de l'Escuma i gelats per a la mainada, dansa a càrrec de l'Acadèmia UDS Malgrat, Bollywood amb Najma Dansa, una exhibició del Club Twirling al Maresme, playback amb el grup Harmonia i l'actuació musical de Damien Pola.
0: I un pregó roent i un desembarcament de luxe obren

0: Ja són 30 anys plens de queixes de premianecs punyeters. Que si el fum es molesta la roba o els trons no es deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir.
1: Portem foc, llum i rauxa per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa als mesos més freds de l'oratori.
2: És un orgull ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement!
3: Diable!
2: Simplement!
3: Diable!
2: Simplement!
3: Diable!
2: Visca Sant Cristòfol!
3: Visca!
2: Visca la festa major!
3: Visca!
2: I visca la mare que us va parir!
4: Amb el pregó començava pròpiament la trama del desembarcament i des del mateix balcó es va convidar els premianencs a anar a la platja on unes hores després desembarcaven els pirates. Ho feien per 30a vegada i això va convidar a engrandir l'espectacle amb elements tan vistosos com el nou vaixell mitja lluna que els va portar fins a l'escenari, números de màgia de part dels personatges principals a l'escenari i una actuació dels castellers de Badalona o bé la projecció en una gran pantalla d'imatges antigues. La nit es va desenvolupar d'altra banda sense incidents greus, tot i que sí que ens informa l'Ajuntament de dues assistències mèdiques i d'un parell de baralles de poca importància però que van demanar la intervenció de la policia a la platja i a la plaça Doctor Ferran.
5: En esports, a Tordera torna el torneig de bitlles a la fresca amb un nou sistema d'inscripció. Genís.
6: Doncs sí, se celebrarà des del dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost. L'entitat organitzadora, el Club La Penya del Bistec, vol continuar compartint la seva il·lusió per aquest esport després d'una temporada molt positiva on ha participat a la Lliga Catalana amb fins a 6 equips diferents. La principal novetat d'aquesta edició 2026 radica en el procés d'inscripció. Deixant enrere les gestions tradicionals per correu electrònic, el club ha modernitzat el sistema implementant un formulari en línia. Per a tots aquells equips que vulguin assegurar la seva plaça, cal tenir en compte els següents detalls sobre la inscripció, i és que el formulari s'obrirà oficialment el dilluns 20 de juliol a les 9 del vespre. El torneig, que està limitat a un màxim de 48 equips participants. El preu per poder competir és de 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic a les inscripcions, l'essència i la normativa de la competició no varien. La cita diària començarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins a l'hora que s'acabi. Com és habitual, qualsevol persona a partir dels 8 anys pot participar i els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. A més, per garantir l'equitat a les 48 places disponibles, només un màxim de 10 podran ser ocupades per equips considerats federats. L'últim dia de la competició s'organitzarà una botifarrada gratuïta per a tots els jugadors i jugadores participants. Aquells veïns acompanyants que no hagin participat en el torneig també podran sumar-se al sopar de cloenda per un preu de 6 euros per persona.
5: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica torna a estar marcada per les altes temperatures. Seran molt semblants, de fet, a les d'ahir, baixant una mica, però continuarem amb temperatures amb alerta per calor diurna i també durant la propera nit per calor nocturna, ja que moltes mínimes quedaran per sobre dels 25 graus. Sembla que de cara a divendres i sobretot al cap de setmana la temperatura baixaria una mica, baixaria de forma sensible, és a dir, que notarem sobretot dissabte, entre altres coses també perquè hi haurà més núvols, en qualsevol cas núvols poc importants i que no esperem que arribin a deixar precipitacions. Petit respir pel que fa a temperatures aquest cap de setmana, però de cara a la setmana vinent continuem amb molt aire càlid en alçada i ja veurem com evoluciona tot plegat, però podríem seguir parlant de calor intensa de cara sobretot a dimarts, dimecres, dijous de la setmana vinent. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui encara continuarà la calor realment molt marcada. De cara a demà comença a desinflar-se una mica el termòmetre i aquest descens el notarem més de cara a dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de fixar-nos en les xarxes socials i en tot el que es diu avui en aquestes plataformes amb en Genís. Genís Mas, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem pel Maresme. Què podem explicar avui en relació a la comarca?
3: Doncs en relació al Maresme, els Ports de la Generalitat afirma que els estudis fets sobre el Martell a la Bocana n'avalen la construcció. Això ha passat a l'ENS i és que, segons la directora de la zona portuària centre, Margarita Díez, tots els informes han estat favorables i han permès retocar el projecte per adaptar-lo al canvi climàtic i millorar la integració entre el port i la ciutat. L'actuació, que busca garantir la seguretat als molls, reduir també l'onatge interior, crear un passeig de 3 metres d'amplada sobre el dic de Llevant i preparar un amarrador per a grans embarcacions. A més, assajos de laboratoris internacionals asseguren que les maniobres d'entrada continuaran sent totalment segures fins i tot en cas de temporals extrems. Malgrat aquests arguments, el projecte continua sense convèncer els detractors encapçalats pel president del Club Nàutic d'Arenys, Carles Ubac. Tot i que Ubac valora positivament la millora del dic de Racer i el nou passeig, lamenta que les dades d'onatge es basin en projeccions matemàtiques teòriques i no en mesuraments reals amb boies físiques. La principal preocupació de l'entitat nàutica és que aquest espigó redueixi la Bocana i faci perdre al municipi d'Arenys la seva condició històrica de port-refugi. Amb l'objectiu de resoldre aquests dubtes dels operadors i agents nàutics, l'administració mantindrà els estudis exposats al públic durant un temps. Cal recordar que l'inici d'aquestes obres estava previst i pressuposat dins del Pla d'Inversions 2027-2028 de la Generalitat de Catalunya.
2: Ara, en clau internacional, què podem explicar avui?
3: Doncs al món avui hem de saber que ha mort als seus 75 anys la cantant gal·lesa Bonnie Tyler, coneguda pel gran èxit Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler és el nom artístic de Gaynor Hopkins, la cantant de Gal·les coneguda pel seu gran èxit Total Eclipse of the Heart, que comentàvem, de fet, la cançó que va portar-li una nominació als Premis Grammy. Poc després es va publicar Holding Out for a Hero, una altra balada de rock que la va acabar de situar al capdavant de l'escena pop britànica. Les dues cançons han aparegut en pel·lícules, programes de televisió i anuncis. Tyler es va popularitzar amb la seva veu ronca i potent i va ser l'únic artista de Gal·les que va arribar al número 1 a la llista del Regne Unit. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb temes com It's Heritage, el seu primer hit al 1977, o Lost in Friends. La cantant, que va ser operada d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. A més, va tenir una aturada cardíaca després que els metges intentessin treure-la del coma que li havien induït. Tyler seguia ingressada en estat greu després de sortir del coma i està a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Faro.
2: Doncs lamentem aquesta pèrdua. I també ara en el tema curiós del dia, Genís.
3: Doncs és una notícia que pot sonar no gaire agradable, perquè els Mossos d'Esquadra han fet una crida extraordinària a la col·laboració ciutadana per identificar una dona que va aparèixer morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida. La curiositat, però, ve a com que anava indocumentada i no figura en cap llista de desapareguts i les comprovacions d'empremtes i vies internacionals han fallat, la policia difós un retrat hiperrealista creat amb intel·ligència artificial per intentar que algú la reconegui. La víctima, que es calcula que en tenia entre 25 i 35 anys, vestia amb una camisa llarga rosa, malles blaves i bambes negres en el moment de ser localitzada, tot i que els Mossos ho investiguen com una mort violenta perquè el cos presentava ferides. Compatibles amb aquesta hipòtesi, encara mantenen obertes totes les línies d'investigació per determinar si l'origen és criminal, accidental o un suïcidi. Tot i això, comentar doncs aquesta curiositat que s'ha fet servir ja la intel·ligència artificial per detectar aquest tipus de casos.
2: Perfecte, molt bé. Genís, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem, en relació a aquesta darrera notícia, si l'audiència creu que la IA ajuda a fer millor la societat avui en dia o, pel contrari, que l'empitjora.
2: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que us formulem avui a l'Ona Maresma, així que d'aquí una estona veurem què contesta la gent. Genís, gràcies.
3: De res.

0: connecta a l'Ona Maresma la Mafalda Hansen per parlar de l'estrena de Teen Beach Movie, el musical que el Casal d'Estiu d'Arts Escèniques de Sant Vicenç de Montalt presenta aquest divendres al Teatre del Centre Cívic. Martí, endavant.
1: Doncs sí, Gemma, tu mateixa ho has dit. Tenim avui amb nosaltres la Mafalda Hansen, professora del Casal, que ens explicarà una miqueta com han preparat aquest espectacle que serà demà a les 12 del matí. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mafalda.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com van els nervis? Ja a puntet, de l'obra. No sé com estan els nens, com estàs tu? Explica'ns una miqueta.
2: Sí, ja està, ja estem aquí. De nervis anem molt bé, els nens estan molt il·lusionats, amb moltes ganes, i jo també, la veritat és que estic molt tranquil·la perquè sé que ho faran genial i ho gaudiran moltíssim.
1: Sí, vam venir aquí amb el meu company a gravar un petit vídeo que el podeu trobar a les xarxes de Tres Viles, i la veritat és que els nens se'ls veia amb moltes ganes, o sigui que segur que anirà la mar de bé. El títol de l'obra és, com hem dit a la introducció, Teen Beach Movie. Una mica, per què vau triar aquesta obra?
2: Bueno, bàsicament la vam triar perquè és una obra que és molt fresca i és molt divertida i molt dinàmica, i és una cosa que al final amb els nens sempre funciona molt bé i amb ells els hi encanta, i va ser bàsicament per això.
1: Una miqueta, com us heu organitzat la feina entre interpretació, coreografies, que també n'hi ha moltes, la música i els assajos en general?
2: Bueno, al final era repartir les escenes amb les cançons, és a dir, a cada escena hi ha una cançó i anàvem fent dues cançons i dues escenes a dia, i ha estat així durant una setmana. La primera setmana, que va ser la setmana passada de Casal, ja la teníem tota muntada, i aquesta setmana ha sigut anar fent i anar assajant.
1: Una mica, ara ho estaves explicant, heu tingut dues setmanetes per preparar aquesta obra. No sé si ha estat un repte o heu pogut fer la mar de bé al final.
2: No, la veritat és que l'han molt bé. Tant aquest com el de l'any passat funciona molt bé. La veritat, tenir aquestes dues setmanes, no sé si és perquè els nens també es posen potser en aquesta pressió de només tenim dues setmanes per muntar l'obra i estan a tope, però funciona molt bé, la veritat. Als nens els encanta.
1: Una mica com, clar, aquesta obra està interpretada, no sé si hi ha una franja concreta de... no sé què ha sonat, seguim, si hi ha alguna franja concreta d'edat, però sí que són petits els que l'interpreten. Com es treballa amb nois i noies perquè es puguin sentir còmodes davant de la, bueno, damunt, millor dit, de l'escenari, i sobretot que perdin aquesta vergonya?
2: Bueno, primer de tot treballar unes improvisacions i dinàmiques perquè es puguin sentir còmodes i propers a la resta de companys i que formin com una petita família i tinguin molta confiança entre ells. I és una part molt bona perquè aquest any ha sigut superfàcil i tots confien entre tots i tots s'ajuden entre tots. Llavors els hi va molt bé en aquest sentit.
1: Suposo que et deus trobar amb que hi ha participants que potser al principi venen amb una mica més de por, potser, o inseguretats, i han acabat fent un pas endavant a l'hora de fer aquesta obra. Una mica, tu com a directora, com ho gestiones, això, el ser tan petits, també?
2: Sí que és veritat que, per exemple, bueno, tinc nenes que són molt petites i sí que és veritat que són nenes que potser necessiten que potser estigui més estona per elles, llavors és com em van acompanyant, fan com una miqueta d'ajudant de direcció, i després quan elles se sentin preparades i còmodes van amb la resta del grup. Però això ha estat potser els tres primers dies, perquè després ja han anat soles, llavors està molt bé.
1: I una mica, més enllà, deixant de banda el teatre en si o la part de coreografies i dansa, què diries que aprenen els nens i nenes en un casal com aquest, més enllà d'aquestes disciplines? O sigui, més a nivell humà et parlo.
2: Crec que treballen molt el tema de la confiança en un mateix, de poder-se proposar alguna cosa i anar a fer-ho a per totes. I crec que això és molt important. Jo amb nens, amb alumnes que he tingut aquest any, ho he vist, i des del primer dia que els vaig tenir i han passat dues setmanes, jo he notat molt el canvi en què confien en ells mateixos, de dir, sí, puc pujar a un escenari, em puc posar a primera fila, que no em passarà res.
1: A vegades potser, bueno, no ho sé tu, Mafalda, en el teu cas, si has fet classe també a gent més gran, però potser obeeixen més els petits que els grans, diria.
2: Bueno, sí, vaig fer classe a gent més gran, a un grup de dones, però és depèn, perquè també és veritat que hi ha nens de tot tipus i a vegades quan portes moltes hores, que al final són 4 hores al dia, treballant potser la mateixa cosa, és com de buscar una manera que no s'agobin o no s'estanquin i tirin endavant amb l'energia. Llavors és buscar com diferents jocs i dinàmiques perquè tinguin l'atenció i estiguin sempre a punt.
1: Clar, suposo que és això que dius tu, depèn del grup de cada any. Anem-nos a centrar en l'obra. Recordem que el títol és Teen Beach Movie i et volia preguntar quin pes tenen les coreografies i la part musical dins d'aquest muntatge.
2: Tenen és la gran part, realment. Però sí que és veritat que aquest any, en comparació de l'any passat, aquest any les cançons són en anglès, perquè els nens volien fer cançons en anglès, llavors van dir, bueno, doncs endavant, ho fem, perquè no hi ha traduccions de cançons. Però crec que també els balls representen molt el que estan transmitint les cançons, llavors crec que el concepte en general es pot entendre molt bé.
1: És a dir, canten en anglès els nens també?
2: Bueno, canten, fan playback. Ells, jo els hi dic a vegades, vinga, va, canteu una mica, però és com, i se saben les cançons, però els hi fa una miqueta de vergonya cantar. Llavors fan playback.
1: No. Ja que se la sàpiguen, ja és un pas. Jo no sé pas si en
2: sí,
1: seria capaç.
2: Sí, sí.
1: Us heu permès fer una adaptació molt lliure de Teen Beach Movie? O bé heu intentat mantenir una miqueta l'essència original?
2: He intentat mantenir com una miqueta la història, perquè al final el desenvolupament és molt semblant, però clar, per exemple, a la pel·lícula hi ha una part que és molt important, que hi ha com, per exemple, dues persones dolentes que volen destruir el bar, les bandes, i tot això no ho hem fet. Llavors és com es basa molt en la rivalitat només de surfistes i motoristes.
1: Per qui ens estigui escoltant i potser s'estigui pensant a veure si venir o no, o algú que ja ho tingui clar, a part de també familiars i gent del municipi, quin missatge o quina energia diries tu que transmetrà l'espectacle a les famílies i al públic que vingui demà?
2: Jo crec diversió i és que és molt fresca l'obra, llavors crec que no és pesada, és molt dinàmica. Jo crec que s'ho passaran molt bé, és molt divertida també de veure, i més com ho representen els nens.
1: Jo t'he de dir que jo i en Miquel hi vindrem a veure-la, així que ja ho passarem nota després a veure què ens ha semblat, però bueno, pel que hem vist pinta molt bé. Una mica Mafalda, perquè ja t'he avisat que tenim el temps una miqueta comptat aquí a la ràdio, però sí que m'agradaria, per de cara a futures edicions que feu, què diries per animar els més petits del poble o de fora a apuntar-se en activitats com ve a ser aquesta que feu aquí al Casal de Sant Vicenç, o en altres, però relacionades amb el món de la cultura?
2: Jo crec que és molt important que els nens puguin fer teatre o alguna cosa ambientada dins de l'àmbit de la cultura, perquè crec que poden créixer personalment d'una manera que potser amb una altra cosa no poden fer, perquè crec personalment que el teatre toca una part molt, molt personal de cadascú i que cada nen ho viu d'una manera diferent, i crec que per això estaria molt bé que s'apuntessin al Casal o a l'escola durant l'hivern o... sí.
1: Molt bé, doncs Mafalda Hansen, professora del Casal de Sant Vicenç, mil gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma a explicar-nos una miqueta sobre aquesta obra, que recordem es podrà veure demà al Centre Cívic a les 12, i com dieu en el argot teatral, molta merda.
2: Moltes gràcies.

0: Molt bé, doncs va, seguim avançant a l'Ona Maresma, amb en Genís per fer les efemèrides. Genís, bona tarda, i deixa'm dir-te també que per molts anys!
1: Gràcies, gràcies, moltes gràcies.
0: Que avui és el teu aniversari, i abans m'ho has dit, però vaja, mira, m'he despistat, i aprofitem ara per felicitar-te. I també per felicitar els famosos que avui fan anys. Qui són?
1: Doncs sí, avui felicitem a Tom Hanks, un dels actors més icònics, respectats i guardonats de la història del cinema de Hollywood, guanyador de 2 premis Oscars consecutius. I també felicitem a Jack White, músic, compositor i guitarrista nord-americà, mundialment famós per ser el líder i meitat de la reconeguda banda de rock alternatiu The White Stripes.
0: Perfecte, doncs ja hem felicitat els famosos i ara doncs, i també a tu, Genís, i ara toca doncs fer més efemèrides. Què passava tal dia com avui?
1: Doncs sí, m'he deixat, perdó, una menció honorífica també a una celebritat que va morir el 1994, Angelina Fernández, l'actriu d'origen espanyol que es va fer immortal a Llatinoamèrica i Espanya interpretant Doña Clotilde, la bruja del 71, del 71, perdó, a la mítica sèrie El Chavo del 8. Per tant, doncs també ens deixàvem aquesta efemèride, però sí, expliquem que tal dia com avui, el 9 de juliol de 2006, Itàlia es proclamava campiona del Mundial de Futbol, la selecció italiana que conqueria el torneig disputat a Alemanya després de vèncer França en la final celebrada a l'Estadi Olímpic de Berlín, la trobada que va concloure amb un empat després de la pròrroga. El resultat final es decidia als penals, on els italians s'imposaven per 5-3. El partit va quedar marcat per l'expulsió de Zinedine Zidane, que disputava l'última trobada de la seva carrera i va veure la targeta vermella després d'un cop de cap a Marco Materazzi. Per tant, una imatge que va quedar molt, molt gravada.
0: Vale, més coses.
1: Doncs avui tenim una altra efemèride, en aquest cas musical, i és que hem de dir que tal dia com avui també naixia Mercedes Sosa, coneguda popularment com la negra, va ser la cantant de folklore més gran de l'Argentina i una de les veus més universals i influents de la música llatinoamericana. També, pel que fa a aquesta efemèride, aquesta cantant amb aquesta veu tan poderosa tenia aquesta veu com a eina de compromís polític i social, el fet que la va portar a ser censurada i haver d'exiliar-se a Europa durant la dictadura militar argentina. Més enllà del folklore, va ser un artista pont que va fusionar estils, col·laborant amb figures del rock, del pop i música tropical. És recordada com un símbol de llibertat, dels drets humans i de la identitat llatinoamericana.
0: Doncs escoltem un petit fragment, va.

0: Que maca, aquesta música, Genís, m'encanta.
1: Aquesta cançó és Alfonsina i el mar, una obra doncs, que ret homenatge a la poeta argentina Alfonsina Storni, que es va suicidar l'any 1938 internant-se en el mar. La interpretació de Mercedes Sosa és una delicadesa, melancolia i profunditat poètica que posa els pèls de punta, pràcticament, amb aquesta veu tan, tan idèntica que tenia.
0: Completament, completament. Genís, jo l'altre dia te recordes, recordes que et preguntava quina música escoltes i que si em podies dir les cançons del teu spot i...
1: Sí.
0: No sé si el tens a mà i em pots dir, per exemple, sí, doncs, les últimes cançons que has escoltat.
1: Mira, ho tinc a mà i veuràs que és la prova perfecta de del que et vaig comentar, eh? A veure que ho busco aquí en un moment. Sí, mira, ja ho tinc aquí.
0: Molt
1: doncs,
0: bé.
1: Mira, les últimes 5, per dir-te que 5 guardades que tinc, és Te llevo tatuada, de Jorge Drexler. Després també tenim per aquí Espremadors, de La Fúmiga.
0: Vale.
1: Muérdeles, de La Raíz. Tinc Wonderwall, d'Oasis, que això és pel Mundial i me la vaig guardar també. I a Fly Me to the Moon també.
0: I de qui és la Fly Me to the Moon?
1: Bueno, és de Frank Sinatra.
0: Ah, home, pues, doncs tens una varietat ben variada, sí.
1: Sí, sí, sí, de molts gèneres i molts artistes de diferents països.
0: Mittal, és aquesta, no, la cançó que tens?
1: Exacte, sí, sí.
0: Doncs mira, la última que tinc jo guardada a l'Spotify, te la diré ara mateix, Celebration, de Madonna.
1: Molt bé.
0: Sí, sí,
1: molt
0: sí.
1: Doncs pues mira, celebrem també els aniversaris d'aquestes efemèrides d'avui.
0: Totalment, totalment. Genís, que acabis de passar un bon aniversari i bé, d'aquí una hora pleguem i podràs seguir la festa. Fins ara.
1: I tant, vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
3: I vinga, som-hi, avui viatgem fins a París perquè si hi ha un lloc on neixen moltes de les tendències que acabem veient als carrers és la Setmana de la Moda. I per comentar aquesta Setmana de la Moda tenim amb nosaltres la Judit Jiménez, experta en moda i també estilista, a qui ja tenim amb nosaltres. La Judit, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què tal? Com va tot?
4: Molta calor,
3: eh?
4: És horrible, avui sí. És horrible.
3: Al final, la calor no és la típica conversa del temps, no? Però és que, de fet, és que no es pot parlar d'una altra cosa perquè fa molta, molta calor.
4: Que avui hem anat a menjar, estem en una zona industrial, hem anat a menjar un restaurant i al sortir m'ha fotut una llufa, dic, què és això? O sigui, semblava que estava dintre d'un secador, d'un forn.
3: Clar, i més sense arbres, no? Tot asfalt.
4: No. Ai.
3: Mare meva.
4: Horrible.
3: Bé, Judit, anem a refrescar-nos amb aquesta secció i doncs anem repassant diferents tendències que possiblement ja estem veient pels carrers o que veurem pròximament. La primera que vull destacar, camises àmplies, per què les veurem tant aquest estiu?
4: Doncs jo crec que és perquè és la manera d'anar frescos, o sigui, sembla contradictòria, perquè quan normalment portes peces que tenen molta roba, sembla que t'hagi de fer molta calor, però si són peces d'un gènere tipus lli o targal o una roba així, el popín, una cosa d'aquestes que és més fresca, el que et proporciona és que no se t'enganxi a la pell i llavors et doni menys sensació de calor, saps?
3: Mhm. Per tant,
4: i a més que sí. Queden xules, o sigui, depèn de com tu sàpigues combinar i tal, queden molt bé.
3: Mm-hmm. També, parlant de peces de roba àmplies, pantalons també fluïts i amples, també podríem dir que són els protagonistes, no?, també d'aquest estiu?
4: Aquest any són aquests, abans si veníem dels Palacios, si recordes, que, sí, que a tres temporades eren els Palacios, ara es segueixen duent els Palacios, però els que es duen més són aquests tan amples, voluminosos, i que són com tipus abombatxats de sota, a turmell. I llavors, clar, et fan com una forma així tipus d'Aladín, però la veritat és que queden molt cuquis i molt monos. I si et fixes, la contrapartida que també hi existeix és que, o sigui, pots anar o molt ample amb aquest tipus de pantaló, amb un palatxo, amb el bombat o un d'aquests, o pots anar amb un capri que és supercurtet i estretet, saps? Uh-huh. I marcant, que és la, la mínima tela, no? Que seria els pantalonets que es posava l'Audrey Hepburn així, sí, en plan romana, no? Uh-huh. Perquè m'entengueu. I la veritat és que, bueno, per tothom, no?
5: Clar, fixa't com és la moda, eh? Com ens influencia, perquè aquests pantalons que comentem, que són tipus Aladín, no tipus pirata, a mi no m'agradaven gens fa un temps, i els vaig començar a veure no fa massa, eh? I ara, veient que tothom els porta, que de mil maneres de combinar-los, m'agraden molt i me'n vull comprar uns.
4: A més, et diré, Gemma, és un pantaló que li queda bé a gairebé tothom. Uh-huh. T'asseguro, noies molt primes, noies amb més forma, o sigui, li queda bé a tothom, perquè com que és ample i però s'enllesten a la cintura, et potencien la figura, o sigui, queden molt bé, la veritat és que queden molt bé. Ho pot portar una persona més juvenil, en plan, perquè els he vist fins i tot de roba de xandall, que dius, ala, són xulíssims, saps? I ho veus i queda bé a tothom, la veritat. Jo he vist a persones una miqueta més formes i tal, i el porten ben vestit així, amb una camiseta de tirants o una cosa així, queda superxulo, queda molt bé.
5: Parlem també del lli, que ja ha sortit aquest material fa un parell de minuts. Quines peces de lli són imprescindibles aquest estiu?
4: Saps què passa? Que el lli el fan amb tot ara. O sigui, ara fan totes les peces que et puguis posar, hi ha granotes, aquests monitos d'estiu que són així, són molt finets, que són molt fresquets, van superbé. Per mi l'única pega del lli és que s'arruga molt, eh? La veritat, i això ho dic perquè com a estilista, quan vas de viatge i has de dur peces de lli a la maleta, després jo us explico els meus trucos a la dutxa, que sempre us explicava i la gent es pixa de riure, però amb el vapor i tal, i amb el secador, ja us estira, però és bastant, de seguida que t'assentes i ja com no t'asseguis bé et queda tot marcat, tot arrugat, eh? Però bueno, dit això, que és igual perquè tothom anirem arrugats i ja està, és molt fresc allí. Allí és una de les teles més fresques i ells ho han fet amb tot, sobretot amb vestits amples. He vist vestits, he vist granotes, he vist shorts, bermudes, el pantaló llarg que es du molt així ratlladets amb lli o curs de tipus bermuda o tipus més short, saps? Amb camisa, o sigui, l'he vist amb tot. O sigui, no puc dir cap peça, bueno, roba interior no, és una mica estrany.
5: Potser està per veure, potser surt, el Zara fa coses una mica estranyes a vegades.
4: Escolta'm, tu saps allò d'aquells són comentaris d'aquells d'abuela de l'any de la catapunxin que et deia, rasca más que unes bragas d'esparto, no tentemos a la suerte, jo no posaria lli a la roba interior,
5: Ja, no.
4: Sí. Crec que ha de ser una miqueta desagradable. Ara, o sigui, entre tu i jo.
5: Comentaves també que és un teixit que s'arruga amb molta facilitat, de fet, ho constato, sobretot amb pantalons curts, que en tinc un parell i directament ni me'ls poso, perquè clar, estàs treballant assegut i a la que t'aixeca que és per caminar o per ja s'ha acabat la feina, estàs tot arrugat, per tant, vaja, són bonics, però
4: a més et fan la forma, perquè si et poses així que quan t'assentes els estires de darrere perquè no s'arruguin, llavors s'han donat de davant i quan t'aixeques et fan com una panxa estranya a la part de davant, saps?
5: Sí.
4: És com, és això, a veure, al final has de tenir clar que bueno, assumir que puges al tren o seures al cotxe i ja se t'arruguen. I a partir d'aquí tot el dia la roba és vella, saps? I ja està, depèn de quina peça de roba sigui. Però és veritat que si es deformen són emprenyadors.
5: No sé si...
4: Per això a mi em agraden molt els vestits d'allí, Els vestits tirats d'allí amb tirants són molt macos, acostumen a quedar molt bé i no s'arruguen tant.
5: No sé si estaràs d'acord amb mi, Judit, les camises d'allí per homes a l'estiu crec que llueixen molt i crec que, vaja, que pot pujar doncs, el guapo a qualsevol.
4: Sí, és veritat, allí queda molt bé i si és així amb els tons aquests estiuencs o blau cel, o blanc, o torradet així queda molt bonic, és un tipus de camisa que queda molt bé, a més se li dona molt al coll mao, saps?
5: Sí.
4: Que no a tothom li agrada i no a tothom li queda bé, però se li dona molt al coll mao o al coll de camisa normal de tota la vida, però sí, una camisa d'allí adoro, però màniga llarga, jo sóc una miqueta...
5: Sí, és veritat.
4: Però perquè sóc...
5: Sí.
4: Jo sóc una mica plasta, però amb això... Però això són manies d'estilista, cadascú és com és. M'agraden més les camises llargues d'allí que es poden cargolar, perquè un cargol perfecte a la màniga queda molt maco. Entén-me, jo sé cargolar de manera que sembla que ho has fet en un moment i que està fet així per no d'allò, però surts de casa que sembla que vagis amb la planxa del cargol al braç i realment queda, és que queda dintre un rotllo molt guai.
5: Clar, saps? És que com canvia sobretot en vestimenta més masculina, no? Un home amb una camisa llarga o una camisa curta, clar, no vull ser dolenta, però és que quan penso en un home... No pensava en cambrers, però pensava com en una persona... No sé, com...
4: Però no per res, eh? Ho dic perquè per treballar no pots anar amb mànigues doblegades, perquè és molt incòmode i t'enganxes amb els plats, et pots enganxar amb la barra, amb el de la cafetera, et pots fer molt de mal si tu és una màniga llarga. Això és tal qual, eh? I ho constato perquè he estat molts anys, vaig fer de cambrera fa quan era joveneta, i em sentia mal amb el més tonto que era enganxar-te mal una prenda de roba. És que has d'anar molt còmode amb la roba més amarcadeta possible, sense cenyir, però que veus, com a dius... Per això he dit dels cambrers, eh? Els cambrers normalment van amb mànigues curtes, pobres, els conductors d'autobús, els conductors de taxi, però és que si no van curts, pobrets, tot el dia asseguts i allà, doncs vaja, això, vaya por delante, eh? Total. Una cosa és una cosa i l'altra és l'altra. El que sí que és veritat és que per mi, és que a mi li trobo que aquest rotllo tan xulo, t'ho dic en sèrio, és com que sofistica el look, saps?
5: Sí.
4: És que ho has dit tu, li puja el guapo a tothom, és que el sofistica la persona que porta aquest look. Tu pot, aquest home, mira, et diré més, eh? I això, qui em coneix ho sap, jo soc estilista de moda des de fa molts anys, però a més jo estic molt especialitzada, però perquè m'agrada molt treballar amb homes. Jo disfruto molt treballant amb dones perquè és molt fàcil, és molt guai. La dona, al final, si la coneixes i la veus, el cos és tipologia corporal i arreglar els homes també, eh? Els homes el volia que volies, ho parlem, però és el mateix. Hi ha homes que tenen més panxa, hi ha homes que són més estrets de cadera, hi ha homes que tenen més esquena. Llavors, tot això s'ha de també compensar visualment perquè puguin veure's bé ells també, perquè els homes també són presumits i també els agrada veure's molt guapos. I a mi m'agrada molt fer el look, i he fet cada look així, amb camisa d'aquestes d'allí, cargolada de braços, imagina't-ho, amb una bermuda també així d'allí, saps? I les tipus nàutiques, però més d'així, d'espart o així, i anaven guapíssims, però guapíssims,
5: I bermudes, què en penses?
4: Bé, les bermudes bé, si és, però mira com te l'estic posant, T'estic posant una bermuda amb una camisa de màniga llarga cargolada.
5: Fantàstic.
4: No t'estic... Després sí que també, perquè anem a donar una volta, anem de festi, però si te'n vas de festi no vagis amb la màniga tampoc de cargol, vés-te'n a disfrutar i vés amb una màniga curta o vés amb una samarreta, que vas guapo igual, Però el rotllo aquest que li dona de dir me voy una tarde a un tardeo, me'n vaig una tarda a una terrasseta a prendre'm alguna pool party, amb una bermuda vestida així, tipus vestida ibicenca, venga, bermudeta crua o blanca, amb la camisa així arrugada, o sigui, cargolada de braç, amb els dos botonets de dalt oberts, saps que no cal que la portin oberta, si la vol portar oberta amb una samarreta de tirants a sota blanca de la de tota la vida d'Imperio.
5: Ai, sí, m'encanta.
4: Perdó, és que queda molt bé.
5: Marçal, sí.
4: Si estàs aquí, prenen nota.
5: Ell està superatent, està superatent amb Marçal.
4: Ho sé, per això li dic, ho sé. Però aquest, i a més amb ell li quedaria molt bé perquè el Marçal és molt maco.
5: Sí, és molt guapo.
4: És molt maco.
5: I té, està molt ben fet en Marçal. Té com el cos molt ben proporcionat.
4: A més és guapo. El Marçal, jo si necessités algun model per fer algun tipus d'anunci, el pillaria, perquè és molt maco i queda bé. És un noi que queda bé. És un noi molt ben... Queda bé. Marçal...
5: Vol intervenir perquè li estem fent passar vergonya una mica,
4: però està molt vermell, pobret, ara. En sèrio, que és veritat, perquè és molt maco, igual que tu,
5: gràcies.
4: Sou persones que us podríeu, sou una parella de guapos que us podria arreglar, podria fer uns looks així superxulos. En fi, el que dic és que el Marçal el vestirem amb les bermudes i amb la camisa cargolada
5: i amb la samarreta de tirants blanca a sota, no?
4: I posarem una foto perquè la vegin els nostres oients.
5: Super, anem de compres amb ell. Tema colors, mantega, sorra, blancs trencats, aquests, sens dubte, any rere any són els protagonistes a l'estiu.
4: Nena, increïble. I el color, el color mantega, ara ho has dit, el color mantega, estic flipant la quantitat de peces que estic veient a les botigues i als aparadors. És com flipant perquè dius, és que fa un temps deien, ai, sembla un color brut, no m'agrada, saps?
5: Sí.
4: I de fet, és el color, és que és el color que estàs veient a tot arreu. Jo hi vaig estar fent fotos de maletes i les maletes que venien de l'any, és que ja venien encarades això, aquest color mantega, un color groc pastel, molt, és que es duen molt els pastels encara, aquesta temporada. I el contrapunt, el vermell brillant. El vermell brillant puja, però a tope. Jo porto un vestit que està super en tendència ara i no ho pensava pas. El color vermell que dius és que és molt poc discret, però és que es du moltíssim. moltíssim.
5: I es du amb una peça de roba gran o més aviat un toc petit, unes sabates?
4: Sí. El vermell, bueno, saps què passa? Que el vermell és un color que sempre te'l pots posar de captador d'atenció, eh? Quan vas amb un look una miqueta que no té massa gràcia, li vols ficar un captador d'atenció ben guai vermell, un collaret amb unes boles ben grosses o un llaç o portar les sabates vermelles, sempre donen un punt superguapo. Però un vestit tot vermell, jo el porto, ja t'ho dic, jo porto un vestit tot vermell, és que queda superbé, queda superbé, queda molt bonic, queda molt elegant, molt bonic. Sí, a veure, tu has de posar una miqueta, pues, combinat amb coses amb gràcia, no? Una sandàlia mona o una xancla mona, algo, perquè si no vols anar, pots elevar-lo molt ràpid, un vestit vermell, igual que qualsevol look, eh? Si fots unes sabates que... Mira, és que una sabata vermella, ara t'ho acabo de dir, eleva un look. Per exemple.
5: Però clar, no podem anar vermells tots, no? Hauria de ser com de negre i la sabata vermella. És que era una cosa,
4: jo, bueno, a mi m'agrada molt el tot el look vermell, el que passa que és allò que dius, soy la fitxa roja de Parchís. O la fitxa roja o la fitxa verde. Clar, si et poses tots els looks que es duen, eh? Per una altra banda, perquè he estat mirant uns quants articles de la moda de París i he vist a les influencers que anaven a les desfilades i van amb vestits de gamma cromàtica absoluta, eh? Hi havia una vermell sencer i va tota vermella. Hi ha una altra que va... Els vestits Babydoll, aquests que es duien fa... 8 anys, que eren com de la... Tengo una muñeca vestida d'azul, que són com molt grans i tal, ara es tornen a portar. Vull dir, és com per flipar, dius, no m'ho puc creure. I mira, i groc mantega, estic veient una que va amb groc mantega tota i porta el bolso de complement de color groc, més pujat. Vull dir...
5: Clar, al final, coses que s'han portat ja fa un temps, ara tornen... Bueno,
4: jo avui vaig de fitxa verde.
5: Clar, tota vermella.
4: Avui vaig verda. No, avui vaig verda.
5: Ah, verda. Pensava...
4: Una granota, un mono verd, fresquet, perquè tinc molta calor.
5: Molt bé, molt bé.
4: I doncs, clar, al final t'has d'adaptar.
5: Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres, perquè així podem estar al dia amb totes les tendències que arriben aquest estiu. N'hem pres nota de totes i et donem les gràcies i sobretot també acomiadem la secció de moda per aquesta temporada.
4: Ah!
5: És l'última, Judit.
4: No
5: bones...
4: sabia!
5: Sí, acabem l'Ona Maresma demà divendres, dia 10 de juliol. Oh. Sí.
4: Doncs sisplau, que tingueu tots molt bon estiu. I ens escoltem a la tornada, no?
5: Clar, i tant, al setembre, i de fet a veure si podem aconseguir fer doncs, alguna cosa nova, que potser sí. No té relació amb moda, però que també creiem que pot ser molt xula, eh?
4: Oh, i tant, jo encantada, ja ho saps.
5: Molt bé, Judit, gràcies per tot.
4: Vinga, adeu.
5: Adeu. Avui parlem amb en Paco Clarà sobre la reconstitució de l'Assemblea Nacional Catalana a Calella per conèixer els objectius d'aquesta nova etapa, les activitats que volen impulsar per tornar a dinamitzar l'entitat i els actes que ja estan preparant de cara a la diada de l'11 de setembre, entre altres iniciatives. Endavant.
6: Bé, doncs sí, avui ens acompanya en Paco Clarà, el coordinador actualment de la ANC de Calella, de l'Assemblea Nacional Catalana. Parlem amb ell per parlar una mica d'aquesta reconsolidació de l'Assemblea, que doncs es veu que tornen a realitzar activitats i a preparar iniciatives de cara a aquest any i als propers. Et volia comentar és que m'expliquessis una mica doncs com dona sortint la idea doncs de revifar, no, la ANC, que bueno, que és algo que és important, sobretot si parlem de la independència, no, i de tot el que l'envolta, que m'expliquis res una mica de context de com vau iniciar aquesta aventura.
7: Sí, de fet no hi ha massa que explicar, eh? A veure, de fet, el desembre del 2024, a l'Assemblea, doncs, a veure, per manca de relleu, doncs es va dissoldre, val? La territorial de Calella. I és clar, hem estat tot el 2025 doncs sense assemblea. De fet, no es va ni noliejar l'autobús per anar l'11 de setembre, el 2025. I bé, no sé, jo personalment, des del meu punt de vista, doncs trobava que a Calella doncs hi havia una mancança, no? Una mancança doncs d'això, d'un suport, diguem-ne, doncs de l'assemblea com a institució, no? Com a suport, diguem-ne, doncs de l'independentisme com a punt de trobada, com a, no sé, com a entitat de mobilització. I bé, doncs vaig proposar això als companys, que jo vaig prendre que vaig pensar que potser doncs ells estarien interessats doncs en reactivar l'assemblea doncs, de tirar-ho endavant, i així es va ser, no? I però et dic això, sobretot la motivació va ser això, doncs, que hi havia un buit que s'havia d'omplir, i que també doncs, al cap i la fi, a veure, és una llàstima que la territorial de Calella, que va néixer doncs, amb el naixement de fet de l'assemblea, durant tots aquests anys doncs, de reivindicació i de lluita, doncs, que la cosa, el relleu es perdés, m'entens? I aquesta és la principal, uh-huh. la principal motivació.
6: Clar, entenc que un dels objectius, òbviament, és reivindicar doncs, aquesta independència que tants anys doncs, s'està buscant. També entenc, perquè ho dieu en el text, doncs, aquesta millora de la presència del català, que de fet altres localitats ja ho estan intentant fer, com per exemple, poso un exemple molt senzill, que és el fet de canviar simplement doncs, les senyals d'estop per posar pareu, no? És a dir, són petits detalls que entenc que vosaltres doncs, voleu millorar la presència del català, i també aspectes com, recordo fa uns anys, no sé si te'n recordaràs tu, que vau intentar canviar doncs, el nom, de fet vau posar un cartell, l'ANC, de la plaça del Bunyol, en aquest cas, a la plaça Espanya, doncs, per reivindicar aquest nom, no? De popular que se'n diu, que és la plaça del Bunyol. Aniria una mica per aquí, no?, aquestes coses. O sigui, una mica aquests aspectes.
7: Sí, exacte. A veure, doncs es tractaria de fer una miqueta de caliu així independentista, no? Nosaltres, doncs, esclar, lògicament som independentistes, el nostre objectiu final és la independència de Catalunya, i tot el que fem, doncs, està destinat a aconseguir-ho, no? Diguem, a veure, encara que la nostra aportació doncs, pugui ser senzilla, però al cap i a la fi, doncs, no deixa de ser una aportació. I sí, a veure, doncs el que volem això, en referent al català, doncs sí que voldríem doncs, que el català fos més present a l'àmbit local, no? De fet, estem a dins del que es diu, a veure com es diu això, estem dins del pla local pel català, conjuntament amb l'Ajuntament, que és el que d'alguna manera està mobilitzant aquest pla local i altres entitats, doncs ens hem reunit una vegada per intentar dinamitzar tot el tema aquest del català, no? Per exemple, doncs, que estic més present en els locals, amb el tema de la retolació, doncs, amb el tema de les cartes dels restaurants, també doncs, que estigui més present en els clubs esportius, i bé, en això doncs nosaltres intentarem doncs pressionar, col·laborar i això de que vetllar una miqueta pel català, no? Que bé, doncs desgraciadament estan davallada arreu, no?
6: Clar, entenc que és un dels problemes que presideixen més en el cas de la ciutat, perquè se'n parla molt a xarxes socials, no?, de que el català, doncs, diuen que s'està perdent, en aquest cas, sobretot en locals, com has dit tu, doncs, que els cartells, doncs, o no estan en català, o, bueno, no hi ha res de català, diguem, o hi ha castellà o fins i tot anglès.
7: Exacte, i a més això, diguem-ne, doncs, contradiu la llei. La llei és claríssima en aquest sentit i diu de que el català ha d'estar, és a dir, en la retolació com a mínim ha d'existir el català. Val? Llavors hi ha molts llocs que n'hi ha. Una cosa és que sigui una marca ja, diguem-ne, definida, una marca empresarial, que diguem que sigui en anglès o en castellà, però jo què sé, per exemple, doncs jo què sé, una sabateria, no?, que jo què sé, es diu, no sé, Magic Shoes, val? Però llavors s'ha de posar sabateria. Magic Shoes hi pot estar, però sabateria, doncs això, per llei, és obligatori qui sigui.
6: Clar.
7: Llavors, a veure, el que es tracta és que es compleixi la llei, no?
6: Sí, i tant.
7: Clar. A veure, qui l'ha de fer complir no som nosaltres, lògicament,
6: no,
7: és l'administració.
6: No,
7: però, si més no, doncs aquest tema doncs, s'ha de denunciar, diguem-ne, no? Vull dir, escolta, doncs, tota una sèrie de locals, un 30% dels locals de Calella, no compleixen la llei, la reglamentació. Clar.
6: Per tenir una mica més de context, perquè al final doncs, poder no jo no hi soc, no hi estic massa al cas, no? Però diguem, no sé si m'ho pots explicar, però com neix l'ANC, almenys a Calella, no? De què es tracta i com neix? Així per tenir una mica de context també, i també que la gent sàpiga una mica doncs, què feu exactament.
7: Home, de fet, a veure, el tema de l'assemblea, a veure, previ a l'assemblea va existir el que és la plataforma Calella Decideix Independència, val, que això es va constituir, si no recordo malament, a voltants del 2009, 2009-2010, que aquella època va ser una època en què, arran del referèndum per la independència que es va fer a Arenys de Munt, doncs, a veure, la majoria de pobles i ciutats de Catalunya van voler seguir aquest exemple i organitzar, doncs, un referèndum popular, val? Aquest referèndum que es va fer, les consultes aquestes famoses per la independència de Catalunya. I la plataforma que la gent decideix independència, doncs, el rebuf d'aquesta iniciativa d'Arenys de Munt, doncs vam organitzar, ens vam constituir com a plataforma per organitzar aquest referèndum. I a més, crec recordar que també en aquella època va ser quan va aparèixer l'Assemblea Nacional de Catalunya. Doncs bé, els de la plataforma d'alguna manera també ens van constituir com a territorial de l'Assemblea a Calella. Val? De fet, era Plataforma Calella Decideix Independència, ANC Calella. Així va ser com va néixer la cosa.
6: Per últim, et volia preguntar, perquè clar, jo ho toco molt de prop, perquè jo porto tota la vida amb, bueno, suposo que ho sabràs, amb el meu pare anant a Barcelona, l'11 de setembre, perquè de fet una de les coses que fèieu vosaltres, no?, des de l'ANC era, doncs, aquesta massificació, no?, de gent per anar fins allà. És una de les coses que també voleu tornar a revifar, no?, aquesta...
7: Home, de fet, sí, Sergi, de fet aquesta potser seria la cosa, diguem-ne, la principal, no? És a dir, nosaltres, diguem-ne, com a eina de mobilització de l'independentisme de local, entens? Vull dir que això, sobretot, doncs, durant la diada, doncs, mobilitzar, és a dir, que la gent que vulgui anar cap a Barcelona doncs sàpiga que s'adreçant-se a l'assemblea doncs trobarà un autobús que es podrà desplaçar, etc. Un lloc, doncs, això, no? Doncs de mobilització, també un lloc de referència i de trobada de l'independentisme local, vull dir que nosaltres hi serem també per això, no? I això, doncs, potser és la tasca, doncs, principal, no? Tot el que té a veure amb l'organització de la diada, la marxa de torxes, etc. Això no vol dir que nosaltres únicament vulguem fer això, sinó que a més volem fer altres coses, no? com el tema aquest del català. I no sé, al cap i la fi suposo que el principal és constituir-se, que ho ens constituirem, i a partir d'aquí doncs suposo que sortiran altres iniciatives i començar a fer feina també, doncs, en funció de les campanyes que des de l'assemblea de la central, doncs, vagin traient, doncs nosaltres ens hi sumarem i també, doncs, dintre de la nostra capacitat, perquè també has de pensar que som els que som,
6: Sí, sí.
7: Vull dir que, clar, i també en aquest sentit, doncs, la gent no és que estigui massa mobilitzada, doncs, allà on arribem, doncs, farem el que podrem. Aquesta és la intenció. I sobretot també, a veure, la intenció d'haver sortit és això que et deia abans, no?, que continuï el relleu aquest de l'assemblea, que ha durat tants d'anys, que també és una llàstima, doncs, que es perdi, no? Perquè, bé, doncs, n'hi ha moltíssima de feina per fer.
6: I tant.
7: I esclar, i una ciutat com a Calella és una llàstima que no tingui una representació de l'assemblea. Al cap i la fi, l'assemblea, jo crec, des del meu punt de vista, és la que està d'alguna manera més legitimada per representar l'independentisme, perquè a nivell de partits polítics, a veure, escolta, vull dir, no sé, es foten els tassos pel cap i no hi ha unitat, no acaben, diguem-ne, doncs, de fer el pas, no? I en aquest sentit, jo l'assemblea, doncs, sí que és unitària, vull dir, hi ha diferents tendències, a veure, aquí les tendències no es miren, vull dir, el que es tracta és de fer feina per l'independentisme, i crec que això, l'assemblea, a hores d'ara, doncs, encara ho representa, i de fet, crec que són els únics, bueno, a part d'altres entitats com poden ser Òmnium o la Plataforma, no? És a dir, crec que des de la societat civil es fa més cosa i es pot fer més cosa ara mateix que no des dels partits polítics, que al cap i la fi estan enfrontats uns amb els altres, els partits polítics independentistes, i no hi ha unitat.
6: Molt bé, Paco, doncs res, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
7: Una abraçada.
6: Adéu.

0: Molt bé, doncs no sabem si els companys de l'Ona Maresma pensen el mateix, si pensen que la IA en aquest cas millora la societat, l'empitjora. Jo crec que depèn, és molt un tòpic, el sí, que diré, però és com l'utilitzem, no? Això sempre es diu, que clar, quin ús li donem.
1: No, a veure, depèn, ara a veure què comenten els meus companys, però al final depèn de qui no us en fas, perquè aquesta notícia que hem comentat abans de que els Mossos l'han fet servir per, doncs, per reconstruir aquesta imatge d'una persona desapareguda, d'un cos, en aquest cas, desaparegut, home, és una bona eina ara. Hi ha molts usos que potser sí que empitjoren.
0: Clar. Bé, doncs nosaltres seguirem formulant aquesta pregunta a través de les nostres xarxes socials. Les recordem breument, @onamaresma a Instagram, i també ens podreu trobar a X. És tot, fins ara. Ara tornem.
2: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I ja que estem pràcticament a punt d'acabar la temporada, abans ho explicàvem, demà és l'últim dia de l'Ona Maresma, demà divendres, per tant, doncs ja estem una mica nostàlgics, però per evitar doncs posar-nos tristos, avui farem una cosa diferent. Obrim el nostre petit arxiu sonor de la temporada per recuperar alguns dels moments que podríem dir que són més memorables o més absurds o divertits que ens ha deixat l'Ona Maresma. No són necessàriament els moments més solemnes, ni tampoc més informatius, però si algun dels que ens han fet riure més a aquests moments que escoltarem ara mateix. Prepareu-vos perquè tenim

0: una selecció curta però intensa. Comencem amb un moment que per mi és el top 1 de moments a l'Ona Maresma. És absolutament inesperat del nostre locutor, en Marc Tres Serres, que li enviem una salutació perquè està al Japó. Encara no sé si haurà tornat ja, però porta la tira de dies al Japó publicant contingut a xarxes socials, per això n'estem pendents. I bé, doncs l'escoltem perquè no sabem què li va passar durant l'informatiu de l'Ona Maresma.
1: I una vintena de centres educatius al Maresme amenacen amb suprimir les colònies al curs vinent. Martí Capçada.
2: La iniciativa, que té el suport de 65 escoles i instituts d'arreu de Catalunya, vol fer visible el que suposa per als docents ser el càrrec de l'alumnat en aquest tipus de sortides i pressionar el Departament d'Educació per assolir millores salarials i més recursos per als centres.
3: Easy.
0: Doncs aquest va ser el moment, l'acabem d'escoltar. Concretament va dir easy, és a dir, fàcil. No sabem si això també forma part de l'argot dels joves, tot i que en Marc Tres Serres tampoc és tan jove, no, Martí?
4: Home, a veure, no sóc jo qui ho ha de dir, home, jo crec que fins a una edat tots som joves, no? Però sí, home. No sé, que llàstima que no el tenim
0: mira,
4: avui aquí amb nosaltres, però...
0: Saps a qui li podríem preguntar?
4: A veure...
0: En Genís, que té 19 anys. Genís, easy es diu entre les persones de la teva generació?
5: No, de la meva no.
0: Ah, vale.
5: Però t'he de dir que no l'he escoltat dir més d'una vegada, en Marc.
0: Ah, sí?
5: Sí.
0: Ah, molt bé.
5: No
0: per
5: sé
0: tant...
5: si ho diu molt, però jo alguna... si més no aquest easy, alguna paraula similar amb aquest to, alguna vegada l'he escoltat dir-ne.
3: Easy.
0: Perfecte. Doncs va, si voleu, seguim avançant amb aquesta secció, amb un altre gran clàssic de la temporada. En Martí Capçada un dia estava aquí a l'Ona Maresma, xinutxano aquí, ell fent el programa, llegint el guió amb tota la professionalitat del món, perquè en Martí és un gran professional, fins que misteriosament li va desaparèixer un paràgraf del text que estava llegint. Bé, malauradament no, perquè li vaig borrar jo. Endavant.
2: Cosa que va permetre la seva distribució massiva. A més, Jonas Salk va decidir...
0: Martí, és que...
4: Serà possible, Gemma? Però com em pots fer això? Jo de veritat que et mataré. Bueno, qui no ens estigui escoltant, m'ha borrat el paràgraf a mitja lectura.
0: Martí, com... perquè es quedava poc rato i volia anar per feina i no t'he avisat. Però ens ha quedat molt clar, aquest senyor va descobrir la vacuna contra la poliomielitis l'any 1953. És que tinc moltes ganes de la següent, va, som-hi. Això és una cosa que ens acostuma a passar quan arribem a les 3:52, hi ha una desconnexió per la gent que ens escolta des de casa i potser doncs no té aquests coneixements, cap problema, ho expliquem. A les 3:57 nosaltres desconnectem, sí o sí. No podem desconnectar a 58 ni a 59, ha de ser a 57. Llavors, el que estava llegint en Martí, que eren les efemèrides, Martí, te'n recordes?
4: Sí, me'n recordo. Mira que ja ens coneixem bastant i ja et conec quan sé que vols que es cursi una mica, ja em dius alguna coseta i ja vaig més per feina, però és que clar, aquest dia directament m'ho va esborrar tot i em va aparèixer un full en blanc davant enmig de la lectura i clar, bueno, va ser
0: clar,
4: un despropòsit.
0: Nosaltres els 7 anys i cadascú a la seva corresponent emissora treballem amb el Google Drive, per tant, si algú escriu qualsevol tonteria al guió, un altre la pot llegir, o si en aquest cas li esborrem un tros del text en Martí, doncs en Martí es pot quedar literalment en blanc, menys jo, perquè tinc el guió imprès, perquè ets a fer servir l'ordinador també alhora. Però vaja, doncs això és una de les anècdotes que hem viscut a l'Ona Maresma aquesta temporada. Anem amb el següent moment on en Dani podríem dir que és el protagonista, perquè en algun punt de la temporada es va arribar doncs a una conclusió molt clara. En Dani necessita un xòfer particular i nosaltres sabem qui pot ser aquest xòfer. No.
6: Jo contractaria un xòfer particular.
0: Un xòfer particular?
6: Sí.
0: Que no tens carnet de cotxe?
6: No en tinc ni en vull ni, i a més vull dir, és el tema de dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats, no?
0: Doncs mira, és bona idea,
4: Dani, segons quin preu s'estableixi puc oferir jo candidat, a fer-te de xòfer, que aquí tampoc ens guanyem molt bé les castanyes.
0: El Martí, mira, hores extres, no? Vas a recollir en Dani, sí. El portes amunt i avall, aneu a la pizzeria.
4: Aquí està obert a tot. Sí.
0: Molt bé, bones opcions, molt bé. Jo no dic la meva perquè m'ho haig de pensar una mica més.
6: Digue-ho.
0: És que no sé què contractaria. No sé si està en Dani per aquí. Dani, te'n recordes d'aquest dia? Ui, doncs em sembla que no està per aquí en Dani. Martí, tu te'n recordes?
4: Sí, me'n recordo, i estava pensant ara que no sé si això va ser abans o després, però jo vaig acabar fent de xòfer.
0: Va ser abans.
4: Ah, va ser abans, hosti,
0: va ser abans al Mobile.
4: Sí, correu, hosti, mira que bo. Doncs sí, amb una setmaneta que vaig tenir festa a l'Ona Maresme, vaig aprofitar precisament, com dic, en aquest any, per guanyar-me una mica les castanyes, per fer de xofer al Mobile World Congress, que de fet va ser una experiència, bueno, amb mil anècdotes i no sé
0: què
4: si repetiria.
0: Què és el més estrany, insòlit que t'ha passat fent de xofer? No es pot dir?
4: No ho puc dir, tu la saps. No la puc dir perquè és massa escatològica per part del client. O sigui,
0: ja
4: no sé ni si em posaria en un compromís d'explicar-ho.
0: No, millor que no, perquè aquesta gent és molt rara i a vegades et fan signar unes coses que potser vés a saber que no has de dir. Millor, doncs tens raó, Martí, ets prudent, m'agrada molt, perquè si no jo t'hagués portat al terreny de la imprudència i veig que ets una persona prudent. Vaja, Martí, ens quedem amb tu perquè tens una faceta artística, perquè no només tens sentit a llegir guions, sinó que també t'hem escoltat cantar Beethoven. Escoltem aquest moment musical.
2: Doncs principalment per la seva iniciació dramàtica de quatre notes, el ta-ta-ta.
0: Però hem de fer com musicalment. Ta ta ta ta. Així. Ta ta ta ta.
4: És clar, ara m'ho has fet recordar,
0: Martí,
4: que quan estava llegint deia, què és això del ta ta ta?
0: Dale al ta ta ta ta.
4: Doncs això, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, que fa com un doble, un agut i un greu.
0: Crec que no ens dona temps d'acabar l'efemèride perquè ens queden 20 segons per arribar a 57, però... Ara, reescoltant aquests moments, m'estic sentint una mica malament perquè és que, clar, m'he donat compte com que li dic a Martí, fes-ho, i a Martí fa ta-ta-ta-ta.
4: Sí, sóc un esclau, Ostres, però aquesta és la que em fa més vergonya d'escoltar, perquè hi ha dies que estem molt espessos, parlo per mi, i penso ara com vaig dir el ta-ta-ta-ta-ta, que no sabia ni què deia del ta-ta. Però bueno, sort que em vas dirigir bé.
0: Tururut viola, eh? Aquest no l'he trobat, aquest el volia incloure. El tururut. Sí, no, però clar, sap greu, eh? Tu, Martí, m'has de dir que no a vegades i m'has de plantar cara i m'has de dir, Gemma, fins aquí hem arribat, jo no cantaré, no em ve de gust.
4: Al final, si fem ràdio, en part és per entretenir a la gent que ens escolta, així que jo ho faig encantat, Gemma.
0: Molt bé, va, seguim avançant. El següent tall ens porta al terreny esportiu, però també una mica al terreny estètic. Això, de fet, és molt recent, va passar justament ahir, m'ha semblat bé recuperar-ho. I bé, doncs en algun moment vam arribar en aquesta reflexió que Haaland és guapo.
5: Una cosa més, si no, la tertúlia que la podrem anar acabant aquí, Gemma.
0: I tant, acabem la tertúlia amb bona música, fins ara.
6: Vale. I saps qui és en Haaland o no? Sí, no?
0: I tant. I tant, que ho sé.
6: Vinga.
0: És molt guapo.
6: Ah, sí?
0: No, és broma. Va, vinga. Aquí no el vaig entendre gaire bé jo, en Dani, perquè és com que em preguntava si jo sabia qui era en Haaland i portava molta estona parlant d'ell, i efectivament jo sé qui és. Però vaja, va semblar com una pregunta com irònica, no? Saps qui és en Haaland? De tant, nena, estàs una mica perduda, no?
4: I potser malament.
6: Gemma, no era això, però és que em va donar la impressió al principi de tot, de l'inici de la tertúlia,
0: sí.
6: que que haguessis conegut en Haaland ahir mateix, m'entens? Quan tothom parla en Haaland.
0: Ja, això tens raó, és veritat.
6: A veure, perquè ha estat tot el... amb en Guardiola al City i tot el...
0: Sí.
6: Tot el que es mou en Guardiola es parla 30 vegades al dia, m'entens? Mm. Vull dir, clar, no sé.
0: No, clar, jo el coneixia una mica d'haver escoltat el nom.
6: I no sabies que fot gols com però vull dir, perdoneu per vendre, fins i tot dormint, aquest tio.
0: Sí, clar, jo ho he descobert fa poc, això.
6: Doncs tothom ho sap, perquè no para de fotre gols, no, és que no para de fotre gols. És increïble.
0: Sí, és un màquina,
6: Màquina.
0: Déu-n'hi-do.
6: Sí, és el salmó, sí.
0: Molt bé, és el salmó, exacte, el salmó que mengen allà. Molt bé, doncs, companys, tanquem aquesta selecció amb un Pinto, que vam entrevistar, que creiem que doncs era poc optimista, perquè ens va deixar una frase que resumeix perfectament alguns dies de molta, molta feina i que estem una mica desmotivats.
3: Greu, però hem de tancar l'entrevista. Aquesta exposició, fins quin dia i amb quins horaris podríem venir?
7: L'últim diumenge de gener.
3: Perfecte. Mil gràcies i animem a tothom que, si ve, que et vinguin a comentar aquest feedback que demanes que et donguin.
7: Inclús que em vinguin a dir, o sigui, això és una porqueria.
3: Bueno, esperem que sigui el contrari. Molt bé, doncs moltes...
0: Doncs bé, ja l'hem escoltat, que aquest senyor tant li fa, si li diuen que li ha agradat molt l'exposició, com si li diuen doncs, que és una porqueria el que ha fet, accepta crítiques, podríem dir. Bé, nosaltres se'n va el temps, se'ns escurça aquest temps que tenim disponible, així que fins aquí aquest petit recull dels millors moments de l'Ona Maresma, moments improvisats, frases fora de lloc, confusions, cançons inesperades i també molta vida en directe, que al final és el que fa especial la ràdio.
3: Ta-ta-ta-ta.
5: Easy.
0: Molt bé, anem arribant al final del programa amb una nova entrevista esportiva, però que també es centra en el món dels mitjans de comunicació a les xarxes socials. Així que, va, som-hi, ens ho explica en Genís Mas.
8: Doncs sí, Gemma, tenim una nova entrevista esportiva avui amb el fundador i director del 90 Minuts, en Pol Soler Pérez. Què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Genís, encantant d'estar aquí.
8: Et tenim aquí, Pol, per explicar-nos de què tracta. El 90 Minuts, com definiries aquest projecte? I també, doncs, parlant-nos una mica de qui ets tu, del teu càrrec.
9: Doncs mira, el 90 Minuts és un mitjà digital que tracta de cobrir tota l'actualitat esportiva, principalment del futbol català. Des d'uns inicis va començar cobrint l'actualitat del Barça i vaig ser jo mateix. Diguem que va ser una mica una proposta personal, com per formar-me i practicar en tot el món del periodisme, que és el que a mi m'encanta, i ha anat agafant dimensions. Aquesta temporada hem fet un gran augment, hem fet un pas, diguem, des del Futbol Club Barcelona cap al futbol català en general, i ara mateix doncs cobrim l'actualitat del futbol català, com bé et comento, diferents equips, des de primera divisió fins a segona federació, amb un equip de col·laboradors que cadascun està encarregat d'un d'aquests equips, i tractem de portar l'actualitat al més al dia possible. I també ara estem fent una iniciativa, portem ja 23 dies cobrint el procés de Catalunya al Mundial, diferents jugadors catalans i també equips, bé, jugadors d'equips catalans que estan participant en aquesta Copa del Món 2026 i bé, fent una mica de cobertura en tot aquest tema.
8: És curiós perquè és un projecte això que potser no és l'habitual a les xarxes perquè us enfoqueu en el futbol català. Et volia preguntar també per als inicis del projecte, com sorgeix aquesta idea de crear aquest nou projecte del 90 Minuts?
9: Doncs bé, com et deia, al final és una idea personal que vaig tenir jo, vaig considerar que tots els periodistes que estem començant necessitem introduir-nos una mica en el món del periodisme tan aviat com sigui possible, i vaig començar amb coses de 15-16 anys a fer primer retransmissions del Barça i aleshores des d'endavant a fer publicacions, notícies, evidentment, clar, no de collita pròpia, sempre tractant de comprovar amb tots els mitjans, com acostumem a fer, però bé, tractant de cobrir una mica l'actualitat del Barça, i arrel d'això doncs va començar a agafar volada i vaig decidir doncs passar al futbol català, perquè com deia sí que és cert que no és una de les cobertures habituals, potser no es fa futbol en general, però diguem que va ser una mica la meva motivació, jo volia fer periodisme, volia fer-ho en català perquè forma part de la meva identitat, i vaig decidir doncs escolta, fem futbol en català, que hi ha molta teca de la qual parlar, i doncs sembla que està anant bé la cosa.
8: Es parlat també d'aquesta temporada. Deixa'm preguntar-te, no sé quina és la cosa més difícil que et trobes o us trobeu amb el teu equip durant el dia a dia, perquè has parlat de, això, de cobertures d'equips fins i tot de segona federació. Quin és potser diguéssim el repte més gran del 90 minuts en l'actualitat o durant aquesta darrera temporada?
9: Doncs mira, el repte més gran del 90 minuts jo et diria que és el dia a dia, perquè al final no deixem de ser estudiants de periodisme, que tenim el dia i l'horari molt ocupats, i fer aquest seguiment de prèvies i cròniques i tractar de treure totes les informacions tan aviat com sigui possible per respectar, no?, l'interès del públic és molt complicat, perquè els col·laboradors des del meu punt de vista fan un gran esforç per cobrir tota aquesta actualitat, i jo mateix també quan vaig a fer cobertures als propis camps al final és molt de temps el qual sacrifiquem amb orgull i amb passió perquè ens agrada el que fem, però és complicat, no?, donar-li aquesta continuïtat. I podria dir que també en el tema de cobertures, les acreditacions, doncs de tant en tant ens és complicat aconseguir en un camp o un altre perquè els clubs són exigents i està bé que ho siguin, però també ens enorgulleix molt que el treball que hem fet durant aquesta temporada ens ha obert les portes a molts clubs, com ha estat el Sant Andreu, com ha estat l'Europa, com ha estat el Nàstic, el Reus, etcètera, etcètera.
8: Deixa'm parlar també, perquè has comentat una nova secció, el de Catalunya al Mundial. Com està anant també aquesta nova secció? Perquè és potser un format diferent al de les cobertures que comentaves del futbol en català. Com ho esteu portant? És una mica una cosa més d'actualitat, de xarxes? Com també us informeu? M'agradaria saber una miqueta com està anant aquesta secció.
9: Doncs bé, és una secció curiosa, perquè jo com a director dels 90 minuts tenia molt clar que aquest estiu no podíem deixar de banda l'actualitat ni molt menys el Mundial. Al final és un esdeveniment molt important que, com se sent, passa cada 4 anys i també amb molta implicació de futbolistes i entrenadors del futbol català. Vam tenir la idea, entre tots els col·laboradors, de fer aquesta cobertura i ens ha anat molt bé, sorprenentment. Jo no m'esperava la rebuda que he tingut, sobretot a Instagram, que és una pàgina que ens ha costat més des dels nostres inicis, però tots els vídeos estan tenint una bona rebuda, un bon feedback, cosa per la qual també agraeixo a la nostra audiència, perquè al final és un treball diari que estic fent jo com a director del canal. I bàsicament sorgeix d'això, de la idea de cobrir l'actualitat del futbol català, de molts futbolistes d'equips catalans que ja estan participant, fins a nous jugadors del Barça, fins a seleccions de tot tipus, Bèlgica, Anglaterra, també l'Egipte de Hamza Abdelkarim, futbolista del Barça B, que va quedar ahir eliminat en l'eliminatòria contra l'Argentina. Però al final és un projecte interessant, que sí que és cert que és sacrificat, i en el tema que deies de la cerca, d'aquesta cobertura, doncs intentar veure el màxim temps dels partits possibles, la participació d'aquests jugadors, i sobretot, posar al centre d'atenció, posar a la gent en context de què està passant. És a dir, no només que aquest jugador ha marcat o aquest jugador ha guanyat, sinó si estan sent importants, si estan tenint un bon rendiment, i què els esperen les properes jornades per saber, escolta, durant l'estiu, el futbolista del teu equip està fent això o allò altre.
8: Uh-huh. Ara no et vull posar en cap compromís, però et volia preguntar en relació a aquesta cobertura que feu a Instagram i a TikTok també, què en penses del periodisme a les xarxes socials, si creus que és una bona eina també, o si per contra diries que, o per gust propi, us agradaria expandir-vos a altres formats o altres plataformes o emissores de ràdio o televisió, com us agradaria que fos aquest futur?
9: Doncs mira, m'agrada molt aquesta pregunta que em fas, Genís, perquè és un debat constant que tenim internament amb els col·laboradors. Des del meu punt de vista, el 90 minuts és un mitjà digital que ha nascut amb ànima de mitjà tradicional. És a dir, a les xarxes ens hem adaptat com hem pogut, però sempre hem fet un contingut que acostuma a ser més als mitjans tradicionals, de la televisió, de la ràdio, sobretot amb aquest format més extès, molt pulcre, intentant tractar molt bé els detalls, però al final, quan entres a les xarxes socials, del món de les xarxes, és un sector que és complicat, sobretot perquè és on existeix el perill més gran, des del meu punt de vista, de perdre aquesta credibilitat i aquesta fiabilitat respecte a les informacions. Nosaltres tractem de respectar la pulcritud d'aquesta informació, però també jugant amb els mecanismes que ens donen a portar-nos a l'audiència. Al final, si nosaltres no tenim audiència, si la gent no fa feedback amb els nostres vídeos, és impossible que apareguem les pàgines de la gent. Per tant, tractem no de jugar amb aquest límit que sempre ens complica, perquè és una mica de dir, d'acord, ho fem per a nosaltres o ho fem per a les visites. És un sector complicat, també és un sector que ens agrada molt i que sabem que la propera temporada podrem explotar molt millor que aquesta.
8: Uh-huh. Per tant, estàs dient que preferiu fer un contingut de qualitat, no? Que no potser costa més que arribi a més audiència, però que almenys estigueu convençuts de que el que esteu oferint és un bon producte i que a la llarga sí que rebeu aquest reconeixement, no?
9: Totalment, Genís. Per nosaltres el 90 minuts és la nostra vitrina, una mica, la nostra exposició de cara al públic i sobretot als mitjans que ens puguin contractar de cara a un futur. Si bé és cert que jo com a director treballo de valent i més, seguiré treballant més encara per tractar d'elevar aquesta figura al 90 minuts, no? Per donar-li més importància, per tractar que els nostres col·laboradors tinguin un reconeixement sobre la seva feina respecte a les visualitzacions que tenim. Al final, el nostre objectiu és fer un periodisme de la màxima qualitat que ens permetin les nostres condicions per tractar de millorar i aprendre molt de cara a un futur. Ho ha estat sempre i ho seguirà sent així.
8: Molt bé, Pol. Per anar acabant, també tenim una pregunta que me l'he deixat quan hem parlat d'aquesta cobertura del futbol català. Aquest any hi ha hagut ascensos, també hi ha hagut algun descens. No sé com heu viscut això des del mitjà i si n'heu fet cobertura, si esteu contents amb aquesta cobertura o si us hagués agradat millorar alguna cosa.
9: Doncs mira, en relació als ascensos, jo considero que aquesta temporada ha estat una campanya absolutament històrica pel futbol català. Sí que és cert que és la primera temporada que hi dediquem els nostres esforços, però no tinc cap mena de dubte que ha estat un any històric. I parlant de la nostra cobertura, doncs sí, crec que hem fet bona feina. El ascens del Sant Andreu ens el vam treballar molt des de que va començar la temporada, anant a pràcticament tots els partits, i va ser una bona cobertura, amb bona informació, amb les entrevistes dels jugadors, al final oferint el nostre producte, que és més enllà del que ens pot ensenyar la televisió, que és el que està passant als camps, que és el que la gent es pot perdre si no va a aquests estadis de futbol, i també amb altres casos, com per exemple el del Club Esportiu Europa, que sempre ens ha obert les portes. Estem molt agraïts tant amb el Sant Andreu com amb l'Europa i els altres equips com el Nàstic i el Reus, que ens han obert molt les portes als seus estadis. Ens ha estat una llàstima no poder anar al camp del Sabadell, que bé, al cap i al fi no ens han donat en cap ocasió l'oportunitat d'anar a fer les cobertures, però bé, haguéssim estat encantats i estarem encantats d'anar a la nova Creu Alta o al camp que ens sol·licitin. Per tant, hem fet bona feina, però jo considero que en podem seguir fent de més i de millor de cara a la temporada vinent, i el nostre compromís, et puc dir, com a director, que serà màxim.
8: Doncs ja per acabar, Pol, si vols afegir algun missatge o també comentar com es diu el vostre perfil perquè la gent pugui veure tot aquest contingut que feu, és el teu moment.
9: El nostre mitjà es diu 90 punt minuts, tant a Instagram com a TikTok, i ja sabeu, fem l'actualitat del futbol català en categories des de primera de la divisió fins a segona federació, i com a missatge, reitero la meva intenció, que aquesta propera temporada treballarem de valent per seguir amb la base que hem construït aquesta campanya, que ha estat un treball excel·lent des del meu punt de vista, doncs encara ser més presents, encara comunicar més informacions i tractar, doncs, com et comento, de posar l'espectador al centre de l'espectacle perquè pugui conèixer tots els detalls d'aquest entorn del futbol català i ser-hi més, comunicar més, donar més informació i treballar de valent, doncs, perquè al final tots junts puguem gaudir del futbol en català aquesta temporada d'aliment.

0: L'Institut Font del Ferro de Palafolls assoleix més d'un 95% d'aprovats a la selectivitat. Un cop resoltes i tancades les revisions dels exàmens sol·licitades, l'Institut Font del Ferro de Palafolls ha fet públics els resultats definitius de les proves d'accés a la Universitat Les Pau d'aquest any. El centre manté el nivell que es qualifica d'excel·lent, ja que pràcticament la totalitat dels alumnes que s'han presentat han superat les proves, situant el percentatge d'aptes per sobre del 95%. Si s'analitzen els resultats per matèries, destacant de forma molt positiva les notes obtingudes en Història de la Filosofia, així com el bon assoliment de les competències tant en anglès com també en llengua catalana. El nou director de l'Institut de Palafolls, en Simó López, explica que el centre s'ha rebut amb certa sorpresa els resultats, per exemple, de llengua castellana, on s'ha detectat una tendència inesperada i que podria respondre a criteris de correcció de grups.
1: Podem dir és que el centre continua a un nivell excel·lent, pràcticament la totalitat de l'alumnat supera les PAU. Estem per sobre del 95% d'alumnat que es presenta a les PAU que és apte d'aquesta prova. I si ho mirem per assignatures, per matèries, doncs destaca positivament la història de la filosofia, l'assoliment de l'anglès, la llengua catalana. I sí que és cert que ens sorprèn una mica doncs, la llengua castellana en aquest punt. Però bé, tampoc hi hem trobat un indicador clar o una tendència clara més enllà de la possible correcció de grup.
0: Pel que fa a les matemàtiques, que és l'assignatura que ha centrat el debat educatiu aquest curs per les baixes qualificacions generalitzades a la SELE, l'Institut Palafolls s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. Tot i reconèixer que la mitjana és baixa en línies generals, amb el comentat 4,18 de nota mitjana a nivell de país, el fet de superar la dada nacional es veu com un indicador de bona línia de treball des de l'Institut, més enllà del debat necessari sobre l'enfocament d'aquesta matèria a nivell de país.
1: El tema de l'any d'aquest d'enguany, no?, que són les matemàtiques, que tenen aquest 4,18, doncs la mitjana del centre està per sobre d'aquesta mitjana de Catalunya, la qual cosa, el fet que sigui una mitjana baixa, com que és superior a la mitjana de Catalunya, doncs també creiem, més enllà del replantejament que s'ha de fer amb les matemàtiques a nivell de país, doncs creiem que també seguim amb una bona línia.
0: Finalment, des del centre s'ha volgut traslladar una felicitació pública a tots els alumnes per l'esforç realitzat durant aquest curs i les proves. La direcció ha posat també en valor tant els estudiants que han obtingut notes brillants com aquells que han donat el màxim d'ells mateixos per poder accedir als seus estudis universitaris desitjats de cara ja a aquest proper mes de setembre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Ah, mira, ja som dijous, fixa't, ja queda menys per arribar al cap de setmana. Dir-vos que qui s'emporta el premi d'ahir, que era aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls, és la Lídia Dalmau. Felicitats, Lídia, per tu, 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls a gaudir i estar fresquets, no com aquesta calor insuportable que estem patint des de fa uns dies. Dit això, avui el que tenim per vosaltres és un lot de productes de la farmàcia Moner de Palafolls, del carrer Major de Palafolls, la més antiga del nostre municipi, un clàssic entre els clàssics, Farmàcia Moner, un lot de productes d'estètica, de parafarmàcia, per estar guapíssims com Déu toca. Ja sabeu que quan fa molt de sol us heu de posar crema. O bé sou com aquest jugador de futbol que penseu com un filtre rojo i una mica de, no sé, una mica de mantequilla i en teniu prou. No, no, heu de fer les coses ben fetes, eh? Feu el favor. I parlant de farmàcies, jo sempre tinc un problema que mai sé què és l'ibuprofeno i què és el paracetamol. Me faig una mica confusiones vàries. Sabríeu dir-nos quin d'aquests dos, paracetamol o ibuprofeno, és, a banda d'analgèsic, també és antiinflamatori? És l'ibuprofeno o és el paracetamol? Vinga, som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: de l'Orde Express.
1: Ah, mira, ja som dijous. Fixa't, ja queda menys per arribar al cap de setmana. Dir-vos que qui s'emporta el premi d'ahir, que era aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls, és la Lídia Dalmau. Felicitats, Lídia, per tu. 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls a gaudir i estar fresquets, no com aquesta calor insuportable que estem patint des de fa uns dies. Dit això, avui el que tenim per vosaltres és un lot de productes de la farmàcia Moner de Palafolls, del carrer Major de Palafolls, la més antiga del nostre municipi, un clàssic entre els clàssics, Farmàcia Moner, un lot de productes d'estètica, de parafarmàcia, per estar guapíssims com Déu toca. Ja sabeu que quan fa molt de sol us heu de posar crema. O bé sou com aquest jugador de futbol que penseu com un filtro rojo i una mica de, no sé, una mica de mantequilla i en teniu prou. No, no, heu de fer les coses ben fetes, eh? Feu el favor. I parlant de farmàcies, jo sempre tinc un problema que mai sé què és l'ibuprofeno i què és el paracetamol. Me faig una mica confusiones vàries. Sabríeu dir-nos quin d'aquests dos, paracetamol o ibuprofeno, és, a banda d'analgèsic, també és antiinflamatori? És l'ibuprofeno o és el paracetamol? Vinga, som-hi!
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
3: Escoltes? Ràdio Palafolls. 107.7 FM. Ràdio.

0: Salut Pública declara l'aigua de Marreixac no apta per al consum per un excés de PFAS. L'Agència de la Generalitat recomana als veïns de l'urbanització de Marreixac que no consumeixin aigua de l'aixeta ni per beure ni tampoc per cuinar de manera preventiva després que s'hagi detectat nivells de PFAS lleugerament superiors als permesos per la normativa. Els PFAS són compostos químics sintètics que s'utilitzen en nombrosos productes industrials i també de consum. Es degraden molt lentament i poden acumular-se tant al medi ambient com també als organismes després d'una exposició prolongada. La restricció de consum d'aigua afecta a gran part de Tordera, però també a Marreixac, on, tot i que la majoria dels habitatges pertanyen al terme de Palafolls, el subministrament d'aigua prové dels pous tordarencs. Ha estat en una d'aquestes captacions on les darreres analítiques han detectat la superació d'aquests valors permesos. Segons han explicat fonts municipals, es tracta d'una actuació preventiva. La concentració detectada supera només lleugerament el límit legal i la decisió respon al principi de precaució per evitar una exposició continuada a aquestes substàncies. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: A la ciutadania de Marreixac se li indica que no és apta pel consum humà l'aigua de boca de les aixetes, no? Repeteixo, esperem que sigui puntual i que única i exclusivament afecta el veïnat a nivell de Palafolls a l'organització de Marreixac. Que la superació d'aquest llindar és mínima. Val? Estem parlant d'unes poques dècimes, unes poquíssimes dècimes, no? El que passa que es marca un llindar i aquell llindar, al moment que se supera, s'identifica i, per tant, es declara no apte pel consum humà.
0: La restricció implica que l'aigua de la xarxa no s'ha d'utilitzar ni per beure ni per cuinar. Les autoritats recorden que bullir-la tampoc elimina els PFAS, de manera que no és apte per preparar cafè, infusions o qualsevol aliment que requereixi aigua. En canvi, es pot continuar utilitzant amb normalitat per dutxar-se, rentar la roba o netejar, ja que l'absorció d'aquestes substàncies a través de la pell és considerada bàsicament molt baixa. L'Ajuntament insisteix que no hi ha un risc immediat per la salut, sinó que els possibles efectes dels PFAS estan associats a una exposició prolongada durant anys. Alemany destaca que la incidència només afecta a Marreixac i que la resta del municipi, la resta de Palafolls, pot veure tranquil·lament de l'aixeta, ja que no prové dels pous tordarencs.
1: Només l'exposició reiterada durant anys a un consum diari d'aquesta aigua implica riscos. L'aigua que reben els usuaris de Palafolls, a excepció de Marreixac, doncs està composada, és un mix, és una barreja entre l'aigua dels pous que es treu de l'aqüífer de la Tordera i la dessaladora de Blanes, no? Aquesta mesura encara garanteix més aquesta qualitat i la no afectació, tot i que no s'ha detectat en els pous de Palafolls, no s'ha detectat aquesta circumstància.
0: Per minimitzar les molèsties dels veïns, s'ha habilitat un servei de subministrament en camions cisterna i un repartiment d'aigua embotellada per als pobles o per les persones amb mobilitat reduïda i també en situació de vulnerabilitat. La restricció d'aigua és molt més notòria a Tordera, afecta el nucli, el veïnat i a les urbanitzacions de Tordera Park, Niagara Park, Terra Brava i també a Marreixac.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Ah, mira, ja som dijous, fixa't, ja queda menys per arribar al cap de setmana. Dir-vos que qui s'emporta el premi d'ahir, que era aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls, és la Lídia Dalmau. Felicitats, Lídia, per tu, 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls a gaudir i estar fresquets, no com aquesta calor insuportable que estem patint des de fa uns dies. Dit això, avui el que tenim per vosaltres és un lot de productes de la farmàcia Moner de Palafolls, del carrer Major de Palafolls, la més antiga del nostre municipi, un clàssic entre els clàssics, Farmàcia Moner, un lot de productes d'estètica, de parafarmàcia, per estar guapíssims com Déu toca. Ja sabeu que quan fa molt de sol us heu de posar crema. O bé sou com aquest jugador de futbol que penseu com un filtre rojo i una mica de, no sé, una mica de mantequilla i en teniu prou. No, no, heu de fer les coses ben fetes, eh? Feu el favor. I parlant de farmàcies, jo sempre tinc un problema que mai sé què és l'ibuprofeno i què és el paracetamol. Me faig una mica confusiones vàries. Sabríeu dir-nos quin d'aquests dos, paracetamol o ibuprofeno, és, a banda d'analgèsic, també és antiinflamatori? És l'ibuprofeno o és el paracetamol? Vinga, som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: 6. Ah, mira, ja som dijous, fixa't, ja queda menys per arribar al cap de setmana. Dir-vos que qui s'emporta el premi d'ahir, que era aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls, és la Lídia Dalmau. Felicitats, Lídia, per tu, 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls a gaudir i estar fresquets, no com aquesta calor insuportable que estem patint des de fa uns dies. Dit això, avui el que tenim per vosaltres és un lot de productes de la farmàcia Moner de Palafolls, del carrer Major de Palafolls, la més antiga del nostre municipi, un clàssic entre els clàssics, Farmàcia Moner, un lot de productes d'estètica, de parafarmàcia, per estar guapíssims com Déu toca. Ja sabeu que quan fa molt de sol us heu de posar crema. O bé sou com aquest jugador de futbol que penseu com un filtre rojo i una mica de, no sé, una mica de mantequilla i en teniu prou. No, no, heu de fer les coses ben fetes, eh? Feu el favor. I parlant de farmàcies, jo sempre tinc un problema que mai sé què és l'ibuprofeno i què és el paracetamol. Me faig una mica confusiones vàries. Sabríeu dir-nos quin d'aquests dos, paracetamol o ibuprofeno, és, a banda d'analgèsic, també és antiinflamatori? És l'ibuprofeno o és el paracetamol? Vinga, som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
2: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls, som de Palafolls, som de Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Inditex ja té el vistiplau per fer el seu nou complex d'oficines a Sant Adrià del Besòs. El gegant textil Inditex ha rebutjat el vistiplau definitiu del govern català per tirar endavant el seu ambiciós projecte a Sant Adrià del Besòs, una decisió que afectarà directament l'activitat corporativa que la multinacional gallega desenvolupa actualment al complex entre Tordera i Palafolls. Segons el pla aprovat, les seus de quatre de les seves grans marques, Bershka, Massimo Dutti, Osho i Lefties, deixaran les seves actuals instal·lacions al nostre territori per tal de traslladar-se a aquest nou campus empresarial prop de Barcelona. Aquest nou macrocomplex d'oficina, que es construirà on actualment s'ubica un centre comercial del Campo, comptarà amb una superfície total de 164.000 metres quadrats distribuïts en quatre edificis. La companyia té previst iniciar les obres en 2 anys, amb l'objectiu que els 2 primers edificis ja s'estrenin el mateix 2028 i la totalitat del projecte estigui enllestit 2 anys més tard, el 2030. El trasllat respon a una decisió estratègica d'Inditex per apropar-se a Barcelona, un moviment que la firma considera clau per l'atracció de talent. Per a Palafolls i Tordera, aquest canvi suposarà una reconfiguració de la presència del grup de Mancio Ortega a la zona, tot i que el trasllat de les oficines centrals implicarà el moviment de personal de disseny, tallers de patronatge i producció audiovisual cap al barcelonès. Inditex mantindrà els seus centres logístics en la seva ubicació actual entre Tordera i Palafolls. De fet, la intenció de la multinacional és aprofitar l'espai que quedarà lliure a les oficines per tal d'augmentar la seva superfície logística, des d'on se seguirà distribuint el producte de les 4 cadenes a tots els mercats internacionals. I les entrades per la 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar es posen a la venda aquest dissabte. La visita guiada dels Empastats, que enguany, recordem-ho, que celebra el 15è aniversari, obrirà la venda d'entrades dissabte a partir de les 8. La venda de tiquets es farà de nou exclusivament a través de la plataforma digital Entràpolis. El preu de la inscripció s'ha fixat en 8 euros i, amb l'objectiu de facilitar l'accés sigui el més repartit possible, s'ha establert també un límit d'un màxim de fins a 6 entrades per persona. La dinàmica de les visites guiades seguirà el format habitual, amb 10 grups d'unes 60 persones cadascun i amb sortides cada 20 minuts a partir de les 8:40 del vespre. Donada l'alta demanda que sol tenir aquesta activitat, on les localitats s'exhaureixen amb rapidesa, es recomana als interessats que vagin refrescant la pàgina de venda si troben el sistema bloquejat inicialment, ja que algunes entrades poden quedar disponibles si no es completa finalment el procés de compra. L'edició d'aquest any, amb motiu del 15è aniversari, promet ser tota una celebració especial. Tot i que els detalls de la trama es mantenen encara sota secret, s'ha avançat que recuperaran algunes de les escenes i personatges més mítics d'aquesta 15a d'edicions.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ah, mira, ja som dijous, fixa't, ja queda menys per arribar al cap de setmana. Dir-vos que qui s'emporta el premi d'ahir, que era aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls, és la Lídia Dalmau. Felicitats, Lídia, per tu, 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls a gaudir i estar fresquets, no com aquesta calor insuportable que estem patint des de fa uns dies. Dit això, avui el que tenim per vosaltres és un lot de productes de la farmàcia Moner de Palafolls, del carrer Major de Palafolls, la més antiga del nostre municipi, un clàssic entre els clàssics, Farmàcia Moner, un lot de productes d'estètica, de parafarmàcia, per estar guapíssims com Déu toca. Ja sabeu que quan fa molt de sol us heu de posar crema. O bé sou com aquest jugador de futbol que penseu com un filtre rojo i una mica de, no sé, una mica de mantequilla i en teniu prou. No, no, heu de fer les coses ben fetes, eh? Feu el favor. I parlant de farmàcies, jo sempre tinc un problema que mai sé què és l'ibuprofeno i què és el paracetamol. Me faig una mica confusiones vàries. Sabríeu dir-nos quin d'aquests dos, paracetamol o ibuprofeno, és, a banda d'analgèsic, també és antiinflamatori? És l'ibuprofeno o és el paracetamol? Vinga, som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: mira, ja som dijous. Fixa't, ja queda menys per arribar al cap de setmana. Dir-vos que qui s'emporta el premi d'ahir, que era aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls, és la Lídia Dalmau. Felicitats, Lídia, per tu. 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls a gaudir i estar fresquets, no com aquesta calor insuportable que estem patint des de fa uns dies. Dit això, avui el que tenim per vosaltres és un lot de productes de la farmàcia Moner de Palafolls, del carrer Major de Palafolls, la més antiga del nostre municipi, un clàssic entre els clàssics, farmàcia Moner, un lot de productes d'estètica, de parafarmàcia, per estar guapíssims com Déu toca. Ja sabeu que quan fa molt de sol us heu de posar crema. O bé sou com aquest jugador de futbol que penseu com un filtre rojo i una mica de, no sé, una mica de mantequilla i en teniu prou. No, no, heu de fer les coses ben fetes, eh? Feu el favor. I parlant de farmàcies, jo sempre tinc un problema que mai sé què és l'ibuprofeno i què és el paracetamol. Me faig una mica confusiones vàries. Sabríeu dir-nos quin d'aquests dos, paracetamol o ibuprofeno, és, a banda d'analgèsic, també és antiinflamatori? És l'ibuprofeno o és el paracetamol? Vinga, som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser?

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà. Demanen als veïns de Marreixac que deixin de consumir l'aigua de l'aixeta per cuinar i per beure.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.
0: Salut Pública ha demanat que es deixi de consumir aigua de l'aixeta a l'urbanització de Marreixac després de detectar nivells de PFAS lleugerament superiors al permès. La mesura, que és preventiva i vinculada als pous de captació de Tordera, impedeix beure o cuinar amb aigua de l'aixeta, tot i que es mantenen els usos, per exemple, per higiene personal i per neteja. La mesura només afecta a Marreixac i a cap altra zona del nostre municipi. L'Ajuntament de Tordera, que és qui serveix l'aigua de boca a l'urbanització de Marreixac, ha activat camions cisterna i repartiment d'aigua embotellada per als veïns afectats mentre es treballa en la normalització del servei. És dijous, 9 de juliol.

0: Avui també us informarem que l'Institut Font del Ferro de Palafolls celebra l'èxit acadèmic amb més d'un 95% d'aprovats a les darreres proves de la selectivitat. Els resultats han estat especialment bons i positius en història de la filosofia, en l'assignatura de matemàtiques, on el centre s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. El centre educatiu, a més, ha felicitat públicament l'esforç dels alumnes per assegurar-se l'accés als seus estudis universitaris desitjats. I aquest dissabte a les 8 del vespre s'obre la venda d'entrades per als Empestats de Malgrat de Mar a través de la plataforma Entràpolis. En el seu 15è aniversari, el recorregut que es farà el 25 de juliol recuperarà escenes mítiques i n'oferirà de noves obertes per a tot el públic. Recordem que es posen en aquest cas a la venda 600 entrades. A més, es recomana rapidesa en la compra digital, ja que l'alta demanda sol exaurir les localitats en tan sols pocs minuts. En plan econòmic, Inditex ja té llum verda per construir el complex on ubicarà les oficines centrals de Bershka, Massimo Dutti, Osho i Lefties, a Sant Adrià del Besòs. Serà previst, la previsió és que estiguin enllestit entre l'any 2028 i l'any 30. Malgrat el moviment del personal de disseny cap a Barcelona, el grup mantindrà i ampliarà la seva potència logística en el complex actual entre Tordera i Palafolls. El trasllat estratègic reconfigura la presència de la multinacional al territori, prioritzant la distribució mundial des de la zona de l'Alt Maresme. Dijous de ple estiu a la comarca amb una nova jornada de cel serè sense cap mena de precipitació prevista. El vent bufarà molt fluix de component oest i sud-oest amb mar arrissada a tota la costa. Les temperatures mínimes continuen pujant i ja es mouen entre els 19, allà on és més baixa, i fins als 26 graus de mínima a les matinades a la comarca del Maresme. Anem amb aquesta informació d'utilitat pública perquè Salut Pública declara l'aigua de Marreixac no apta per al consum per excés de PFAS. L'Agència de la Generalitat recomana als veïns de l'urbanització de Marreixac que no consumeixin aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar de manera preventiva després que s'hagi detectat nivells de PFAS lleugerament superiors als permesos per la normativa. Els PFAS són components químics sintètics que s'utilitzen en nombrosos productes industrials i de consum. Es degraden molt lentament i poden acumular-se en el medi ambient o també en organismes després d'una exposició prolongada. La restricció de consum d'aigua afecta a gran part de Tordera, la població veïna de Tordera, però també a Marreixac, on, tot i que la majoria d'habitatges pertanyen al terme de Palafolls, el subministrament d'aigua prové dels pous torderencs. Ha estat en una d'aquestes captacions on les darreres analítiques han detectat la superació dels valors permesos. Segons han explicat fonts municipals, es tracta d'una actuació preventiva. La concentració detectada supera només lleugerament el límit legal i la decisió respon al principi de precaució per evitar una exposició continuada a aquestes substàncies. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: A la ciutadania de Marreixac se li indica que no és apta pel consum humà l'aigua de boca de les aixetes, no? Repeteixo, esperem que sigui puntual i que únic i exclusivament afecta el veïnat a nivell de Palafolls a l'organització de Marreixac. Que la superació d'aquest llindar és mínima. Val? Estem parlant d'unes poques dècimes, unes poquíssimes dècimes, no? El que passa que es marca un llindar i aquell llindar, al moment que se supera, s'identifica i, per tant, es declara no apta pel consum humà.
0: La restricció implica que l'aigua de la xarxa no s'ha d'utilitzar ni per beure ni per cuinar. Les autoritats recorden que bullir-la no elimina aquests PFAS, de manera que tampoc és apta per preparar cafè, infusions o qualsevol aliment que requereixi aigua. En canvi, es pot continuar utilitzant amb normalitat, per exemple, per dutxar-se, rentar la roba o netejar, ja que l'absorció d'aquestes substàncies a través de la pell és considerada molt baixa. L'Ajuntament insisteix que no hi ha risc immediat per la salut, sinó que els possibles efectes d'aquests PFAS estan associats a una exposició prolongada durant anys. L'alcalde destaca que la incidència només afecta a Marreixac i que la resta del municipi pot veure tranquil·lament de l'aixeta, ja que no prové del mateix pou.
1: Només l'exposició reiterada durant anys a un consum diari d'aquesta aigua implica riscos. L'aigua que reben els usuaris de Palafolls, a excepció de Marreixac, doncs està composada, és un mixt, és una barreja entre l'aigua dels pous que es treu de l'aqüífer de la Tordera i la dessaladora de Blanes, no? Aquesta mesura encara garanteix més aquesta qualitat i la no afectació, tot i que no s'ha detectat en els pous de Palafolls, no s'ha detectat aquesta situació.
2: distància.
0: Per minimitzar les molèsties als veïns, s'ha habilitat un servei de subministrament amb camions cisterna i un repartiment d'aigua embotellada per a les persones amb mobilitat reduïda o en situació de vulnerabilitat. La restricció d'aigua és molt més notòria a Tordera i afecta el nucli, els veïnats i a les urbanitzacions de Tordera Park, Niàgara Park, Terra Brava i també, com dèiem, a Marreixac. Al web de Ràdio Palafolls hi trobareu tota la informació referent a aquesta recomanació, a aquesta declaració de no apte a l'aigua de la zona de Marreixac. L'Institut Font del Ferro de Palafolls assoleix més d'un 95% d'aprovats a la selectivitat. Un cop ja resoltes i tancades les revisions dels exàmens que han estat sol·licitades, l'Institut Font del Ferro ha fet públics els resultats definitius de les proves d'accés a la universitat, a la coneguda com a selectivitat. El centre manté el nivell que es qualifica d'excel·lent, ja que pràcticament la totalitat dels alumnes que s'han presentat han superat les proves, situant el percentatge d'aptes per sobre del 95%. Si s'analitzen els resultats per matèries, destaquen de forma molt positiva les notes obtingudes en Història de la Filosofia, així com també el bon assoliment de les competències en anglès i en llengua catalana. El nou director de l'Institut de Palafolls, en Simó López, explica que el centre ha rebut amb certa sorpresa els resultats, per exemple, de llengua castellana, on s'ha detectat una tendència inesperada que podria respondre, diu, a criteris de correcció de grup.
3: Podem dir és que el centre continua a un nivell excel·lent, pràcticament la totalitat de l'alumnat supera les PAU, estem per sobre del 95% d'alumnat que es presenta a les PAU que és apte d'aquesta prova, i si ho mirem per assignatures, per matèries, doncs destaca positivament la història de la filosofia, l'assoliment de l'anglès, la llengua catalana, i sí que és cert que ens sorprèn una mica doncs, la llengua castellana en aquest punt, però bé, tampoc hi hem trobat un indicador clar o una tendència clara més enllà de la possible correcció de grup.
0: Pel que fa a les matemàtiques, que és l'assignatura que ha centrat el debat educatiu aquest curs per les baixes qualificacions a nivell general, l'Institut Palafollenc s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. Tot i reconèixer que la mitjana és baixa en línies generals, de fet està en un 4,18 de nota mitjana a nivell de Catalunya, el fet de superar la dada nacional es veu com un indicador d'una bona línia de treball de l'Institut, més enllà del debat necessari sobre l'enfocament d'aquesta matèria a nivell de país.
3: El tema de l'any d'aquest d'enguany, no?, que són les matemàtiques, que tenen aquest 4,18, doncs la mitjana del centre està per sobre d'aquesta mitjana de Catalunya, la qual cosa, el fet que sigui una mitjana baixa, com que és superior a la mitjana de Catalunya, doncs també creiem, més enllà del replantejament que s'ha de fer amb les matemàtiques a nivell de país, doncs creiem que també seguim amb una bona línia.
0: Finalment, des del centre s'ha volgut traslladar una felicitació pública a tots els alumnes per l'esforç realitzat durant el curs i les proves. La direcció ha posat en valor tant els estudiants que han obtingut notes brillants com tots aquells que també han donat el màxim d'ells mateixos per poder accedir als seus estudis universitaris desitjats ja de cara al proper curs, de cara a setembre. Inditex ja té el vistiplau per fer el seu nou complex d'oficines a Sant Adrià del Besòs. El gegant tèxtil Inditex ha rebut el vistiplau definitiu del govern català per tirar endavant el seu ambiciós projecte a Sant Adrià del Besòs, una decisió que afectarà directament l'activitat corporativa que la multinacional gallega desenvolupa actualment al complex de Tordera-Palafolls. Segons el pla aprovat, les seus de quatre de les seves grans marques, que són Bershka, Massimo Dutti, Osho i Lefties, deixaran les seves actuals instal·lacions entre Tordera i Palafolls per traslladar-se a un nou campus empresarial més a prop de Barcelona. Aquest nou macrocomplex oficina que es construirà on actualment s'ubica el centre comercial El Campo comptarà amb una superfície total de 164.000 metres quadrats distribuïts en 4 edificis. La companyia té previst iniciar les obres en 2 anys amb l'objectiu que els 2 primers edificis s'estrenin el mateix 2028 i la totalitat del projecte estigui ja enllestit l'any 2030. El trasllat respon a una decisió estratègica d'Inditex per tal d'apropar-se a la capital, a Barcelona, un moviment que la firma considera clau per l'atracció de talent. Per a Palafolls i Tordera, aquest canvi suposarà una reconfiguració de tota la presència del grup d'Amancio Ortega a la zona. Tot i que el trasllat de les oficines centrals implicarà el moviment de tot el personal que treballava fins ara aquí de disseny, de taller de patronatges o de producció audiovisual, marxaran tots ells cap al barcelonès, Inditex mantindrà els seus centres logístics a l'ubicació actual entre Tordera i Palafolls. De fet, la intenció de la multinacional és aprofitar l'espai que quedarà lliure a les oficines per augmentar la seva superfície logística, des d'on se seguirà distribuint el producte de les quatre cadenes a tots els mercats internacionals. I ara parlem, en aquest cas, de cultura i de Malgrat. Les entrades per la 15a edició dels Empassats de Malgrat de Mar es posen a la venda aquest dissabte. La visita guiada dels Empassats de Malgrat de Mar, que enguany celebra el seu 15è aniversari, obrirà la venda d'entrades aquest dissabte a partir de les 8. A les 8 del vespre. La venda de tiquets es farà de nou exclusivament a través de la plataforma digital Entràpolis. El preu de la inscripció s'ha fixat en els 8 euros. Amb l'objectiu de poder facilitar l'accés, sigui que sigui més ben repartit, a més, s'ha també establert un màxim de 6 entrades per persona. La dinàmica de les visites guiades seguirà el format que ja és habitual, en 10 grups d'unes 60 persones cadascun i amb sortides cada 20 minuts a partir de les 8:40 del vespre del proper dia 25 de juliol, que és quan es farà aquesta activitat. Donada l'alta demanda que sol tenir aquesta activitat cultural, on les localitats, en torn a 600, s'exhaureixen amb rapidesa, es recomana als interessats que vagin refrescant la pàgina de venda si volen o si troben que el sistema queda bloquejat inicialment, ja que algunes entrades poden quedar disponibles si no s'acaba completant tot el procés de compra. Tot plegat ho ha explicat en Joan Pinya, que és un dels organitzadors d'aquesta festa dels Empastats de Malgrat de Mar.
2: Igual que hem fet altres anys, les entrades seran totes íntegrament per Entràpolis, que s'activaran aquest dissabte dia 11 a les 8 del vespre. La gent ja podrà entrar, anar-les adquirint per als diferents grups. Hi ha 10 grups, començant a les 8:40, cada 20 minuts hi haurà un grup. I el preu d'inscripció és de 8 euros. Hi ha un màxim de 6 entrades per cada persona, perquè així no s'aturar i oferir el màxim possible de gent pugui accedir-hi, que és un problema que tenim sempre, que les entrades s'esgoten molt ràpid. A més, tenim el problema que Entràpolis, si la gent accedeix a intentar-ho comprar però al final no l'acaba comprant, aquella entrada queda bloquejada durant una estona. Per tant, animem a la gent que, si veu que no hi ha entrades, que intentin anar refrescant la pàgina, perquè pot ser que al cap d'una estona aparegui que sí que n'hi ha de disponibles.
0: L'edició d'aquest any, a motiu del seu 15è aniversari, promet ser una celebració especial. Tot i que els detalls de la trama es mantenen encara sota un gran secretisme, s'ha avançat que es recuperaran algunes de les escenes i dels personatges més mítics d'aquests darrers anys i, a més, seran adaptades a una nova temàtica. Sònia Garangou és responsable també dels Empassats de Malgrat.
4: Bé, doncs aquest any celebrem el 15è aniversari i a la visita guiada recuperarem escenes que ja havíem vist durant aquests 15 anys, però amb un nou tema que encara no podem explicar, i també oferirem dues escenes obertes que ja explicarem els detalls.
0: Molt de secretisme. A més de les tradicionals rutes dels espais més emblemàtics del municipi decorats per l'ocasió, aquesta edició d'aniversari inclourà, com escoltàvem, dues escenes obertes per a tothom, sense necessitat d'inscripció. Aquesta novetat busca que el públic general pugui gaudir de la teatralització més enllà dels grups que ja estan tancats, o de que es tancaran vaja a partir de dissabte. Els Empastats és una proposta que combina història i teatre, recreant el Malgrat de Mar de l'època de la pesta bubònica a partir dels fets històrics verídics, oferint així una experiència immersiva que cada any reuneix uns 600 visitants i un centenar d'actors i de figurants. Per cert, que Ràdio Palafolls és emissora oficial dels Empassats un any més i, per tant, també tindrem entrades per sortejar en el concurs de gorra algun d'aquests dies. Obrim ara l'hemeroteca. Anem a recordar de què parlàvem tal dia com avui, 9 de juliol, als informatius d'aquesta casa. Fa un any, l'Ajuntament donava la benvinguda oficial als primers 16 nadons nascuts al municipi durant aquell any. Les famílies van ser convidades en un acte institucional a la sala de plens, on els infants van rebre un petit obsequi com a mostra de benvinguda al poble. De fet, des de fa un any, cada vegada que hi ha un nadó nou que s'inscriu o el cens palafollenc, doncs també el padró palafollenc també obté un regal de benvinguda al nostre poble. I fa 5 anys la policia local alertava de l'arribada aquí a Palafolls del conegut mètode de l'ataca, una tècnica utilitzada pels lladres per distreure les víctimes i robar-los les seves pertinences. El cos demanava a la ciutadania extremar la precaució davant la presència de persones sospitoses i d'avisar al cos local de seguretat en cas de poder localitzar, doncs això, persones sospitoses que es dediquessin a aquest mètode de l'ataca. I ara fa 10 anys, una acció activista animalista va interrompre un espectacle de dofins i de lleons marins a Marineland. La plataforma denunciava el captiveri d'aquests animals i reclamava el final dels espectacles en fauna marina en una protesta que va tenir força repercussió i que, de fet, les protestes contra aquestes activitats amb animals doncs es reprodueixen cada estiu a les portes d'aquest centre del nostre municipi. I fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui la mínima a Palafolls, atenció, ha estat de gairebé 22 graus, 21,9 segons dades registrades a l'Observatori Meteorològic del nostre municipi, 21,9 la mínima, i els termòmetres que tornen a enfilar-se. Ahir recordem que la màxima va ser de 36,2 a Palafolls, dades d'aquest mateix observatori. Per tant, què és el que ens espera avui, ja que també hi som en les properes jornades? Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica torna a estar marcada per les altes temperatures. Seran molt semblants, de fet, a les d'ahir, baixant una mica, però continuarem amb temperatures amb alerta per calor diurna i també durant la propera nit per calor nocturna, ja que moltes mínimes quedaran per sobre dels 25 graus. Sembla que de cara a divendres i sobretot al cap de setmana la temperatura baixaria una mica, baixaria de forma sensible, és a dir, comptarem sobretot dissabte, entre altres coses també perquè hi haurà més núvols, en qualsevol cas núvols poc importants i que no esperem que arribin a deixar precipitacions. Petit respir pel que fa a temperatures aquest cap de setmana, però de cara a la setmana vinent continuarem amb molt aire càlid en alçada i ja veurem com evoluciona tot plegat, però podríem seguir parlant de calor intensa de cara sobretot a dimarts, dimecres, dijous de la setmana vinent. Ja tindrem temps de parlar-la. De moment, avui encara continuarà la calor realment molt marcada. De cara a demà comença a desinflar-se una mica el termòmetre i aquest descens el notarem més de cara a dissabte.
0: Almenys notarem algun descens de cara al cap de setmana, tot i que, com deia en Quim Serra, la setmana que ve hi tornarem amb aquestes altes temperatures. Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins demà.

0: Arriba el moment de tancar edició del nostre informatiu. Ho fem, com sempre, utilitzant l'últim minut per recuperar i recordar quines han estat les informacions més atacades, avui centrades sobretot amb aquest anunci de Salut Pública que ha demanat que es deixi de consumir aigua de l'aixeta als veïns de l'urbanització de Marreixac després que es detectessin nivells de PFAS lleugerament superiors al permès. La mesura, que és preventiva i és vinculada especialment als pous de captació que venen de la població veïna de Tordera, impedeix beure o cuinar amb aigua de l'aixeta, tot i que es mantenen per usos per l'higiene personal o per la neteja de casa. La mesura només afecta a Marreixac i a cap altra zona del nostre poble. L'Ajuntament de Tordera, que serveix d'aigua de boca a l'urbanització de Marreixac, ha activat també camions cisterna per repartir aigua embotellada, per repartir aigua als veïns i també aigua embotellada per als veïns afectats mentre es treballa en la normalització del servei. L'Institut Font del Ferro de Palafoll celebra un èxit acadèmic amb més d'un 95% d'aprovats a les proves de la selectivitat d'enguany. Els resultats han estat especialment positius en Història de la Filosofia i, en canvi, l'assignatura de Matemàtiques, on el centre s'ha situat per sobre de la mitjana catalana, que és, recordem, l'assignatura en la qual hi ha hagut més queixes en aquests darrers exàmens de la selectivitat. El centre ha felicitat públicament l'esforç dels alumnes per assegurar-se l'accés als seus estudis universitaris. I si sou dels que cada any aneu a veure els empastats amb el Gat de Mar, heu de saber que dissabte a les 8 s'obre la venda d'entrades per l'edició d'enguany a través de la plataforma Entràpolis. En el seu 15è aniversari, el recorregut, que es farà el 25 de juliol, es recuperarà escenes mítiques i també n'oferirà de noves obertes per a tot el públic sense necessitat d'entrada. Es recomana rapidesa en la compra digital, ja que l'alta demanda sol exhaurir les 600 localitats en pocs minuts. I en matèria econòmica, avui ens hem fixat que Inditex ja té llum verda per construir el complex on ubicarà les oficines centrals de Bershka, Massimo Dutti, Osho, Lefties a Sant Adrià del Besòs. Malgrat el moviment de personal de disseny cap a la ciutat condal, el grup mantindrà i ampliarà, de fet, la seva potència logística en el complex actual entre Tordera i Palafolls. El trasllat estratègic reconfigura la presència de la multinacional aquí al territori, prioritzant la distribució mundial des del Maresme. Per tant, tota la logística d'aquestes quatre marques es mantindran entre de Tordera i Palafolls. Reiterant aquesta recomanació de no beure aigua de l'aixeta als veïns de Marreixac, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, tota la informació la trobareu a radiopalafolls.cat, amb totes les informacions d'aquesta jornada, també aquesta restricció d'aigua, i demà puntuals hi tornarem per repassar la resta d'informacions que passin en aquestes properes 24 hores. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Institut Font del Ferro de Palafolls assoleix més d'un 95% d'aprovats a la selectivitat. Un cop resoltes i tancades les revisions dels exàmens sol·licitades, l'Institut Font del Ferro de Palafolls ha fet públics els resultats definitius de les proves d'accés a la Universitat Les Pau d'aquest any. El centre manté el nivell que es qualifica d'excel·lent, ja que pràcticament la totalitat dels alumnes que s'han presentat han superat les proves, situant el percentatge d'aptes per sobre del 95%. Si s'analitzen els resultats per matèries, destaquen de forma molt positiva les notes obtingudes en Història de la Filosofia, així com el bon assoliment de les competències tant en anglès com també en llengua catalana. El nou director de l'Institut de Palafolls, en Simó López, explica que el centre s'ha rebut amb certa sorpresa els resultats, per exemple, de llengua castellana, on s'ha detectat una tendència inesperada i que podria respondre a criteris de correcció de grups.
1: Podem dir és que el centre continua a un nivell excel·lent, pràcticament la totalitat de l'alumnat supera les PAU. Estem per sobre del 95% d'alumnat que es presenta a les PAU que és apte d'aquesta prova. I si ho mirem per assignatures, per matèries, doncs destaca positivament la història de la filosofia, l'assoliment de l'anglès, la llengua catalana. I sí que és cert que ens sorprèn una mica doncs, la llengua castellana en aquest punt, però bé, tampoc hi hem trobat un indicador clar o una tendència clara més enllà de la possible correcció de grup.
0: Pel que fa a les matemàtiques, que és l'assignatura que ha centrat el debat educatiu aquest curs per les baixes qualificacions generalitzades a la SELE, l'Institut Palafolls s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. Tot i reconèixer que la mitjana és baixa en línies generals, amb el comentat 4,18 de nota mitjana a nivell de país, el fet de superar la dada nacional es veu com un indicador de bona línia de treball des de l'Institut, més enllà del debat necessari sobre l'enfocament d'aquesta matèria a nivell de país.
1: El tema de l'any d'aquest d'enguany, no?, que són les matemàtiques, que tenen aquest 4,18, doncs la mitjana del centre està per sobre d'aquesta mitjana de Catalunya, la qual cosa, el fet que sigui una mitjana baixa, com que és superior a la mitjana de Catalunya, doncs també creiem, més enllà del replantejament que s'ha de fer amb les matemàtiques a nivell de país, doncs creiem que també seguim amb una bona línia.
0: Finalment, des del centre s'ha volgut traslladar una felicitació pública a tots els alumnes per l'esforç realitzat durant aquest curs i les proves. La direcció ha posat també en valor tant els estudiants que han obtingut notes brillants com aquells que han donat el màxim d'ells mateixos per poder accedir als seus estudis universitaris desitjats de cara ja a aquest proper mes de setembre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Salut Pública declara l'aigua de Marreixac no apta per al consum per un excés de PFAS. L'Agència de la Generalitat recomana als veïns de l'urbanització de Marreixac que no consumeixin aigua de l'aixeta ni per beure ni tampoc per cuinar de manera preventiva després que s'hagi detectat nivells de PFAS lleugerament superiors als permesos per la normativa. Els PFAS són compostos químics sintètics que s'utilitzen en nombrosos productes industrials i també de consum. Es degraden molt lentament i poden acumular-se tant al medi ambient com també als organismes després d'una exposició prolongada. La restricció de consum d'aigua afecta a gran part de Tordera, però també a Marreixac, on, tot i que la majoria dels habitatges pertanyen al terme de Palafolls, el subministrament d'aigua prové dels pous tordelencs. Ha estat en una d'aquestes captacions on les darreres analítiques han detectat la superació d'aquests valors permesos. Segons han explicat fonts municipals, es tracta d'una actuació preventiva. La concentració detectada supera només lleugerament el límit legal i la decisió respon al principi de precaució per evitar una exposició continuada a aquestes substàncies. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: A la ciutadania de Marreixac se l'indica que no és apta pel consum humà l'aigua de boca de les aixetes, no? Repeteixo, esperem que sigui puntual i que única i exclusivament afecta el veïnat a nivell de Palafolls a l'organització de Marreixac. Que la superació d'aquest llindar és mínima, no? Estem parlant d'unes poques dècimes, unes poquíssimes dècimes, no? El que passa que es marca un llindar i aquell llindar, al moment que se supera, s'identifica i, per tant, es declara no apta pel consum humà.
0: La restricció implica que l'aigua de la xarxa no s'ha d'utilitzar ni per beure ni per cuinar. Les autoritats recorden que bullir-la tampoc elimina els PFAS, de manera que no és apta per preparar cafè, infusions o qualsevol aliment que requereixi aigua. En canvi, es pot continuar utilitzant amb normalitat per dutxar-se, rentar la roba o netejar, ja que l'absorció d'aquestes substàncies a través de la pell és considerada bàsicament molt baixa. L'Ajuntament insisteix que no hi ha un risc immediat per la salut, sinó que els possibles efectes dels PFAS estan associats a una exposició prolongada durant anys. Alemany destaca que la incidència només afecta a Marreixac i que la resta del municipi, la resta de Palafolls, pot veure tranquil·lament de l'aixeta, ja que no prové dels pous tordelencs.
1: Només l'exposició reiterada durant anys a un consum diari d'aquesta aigua implica riscos. L'aigua que reben els usuaris de Palafolls, a excepció de Mas de Marreixac, doncs està composada, és un mix, és una barreja entre l'aigua dels pous que es treu de l'aqüífer de la Tordera i la dessaladora de Blanes, no? Aquesta mesura encara garanteix més aquesta qualitat i la no afectació, tot i que no s'ha detectat en els pous de Palafolls, no s'ha detectat aquesta circumstància.
0: Per minimitzar les molèsties dels veïns, s'ha habilitat un servei de subministrament en camions cisterna i un repartiment d'aigua embotellada per als pobles o per les persones amb mobilitat reduïda i també en situació de vulnerabilitat. La restricció d'aigua és molt més notòria a Tordera, afecta el nucli, el veïnat i a les urbanitzacions de Tordera Park, Niagara Park, Terra Brava i també a Marreixac.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: demanen als veïns de Marreixac que deixin de consumir l'aigua de l'aixeta per cuinar i per beure.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.
0: Salut Pública ha demanat que es deixi de consumir aigua de l'aixeta a l'urbanització de Marreixac després de detectar nivells de PFAS lleugerament superiors al permès. La mesura, que és preventiva i vinculada als pous de captació de Tordera, impedeix beure o cuinar amb aigua de l'aixeta, tot i que es mantenen els usos, per exemple, per higiene personal i per neteja. La mesura només afecta a Marreixac i a cap altra zona del nostre municipi. L'Ajuntament de Tordera, que és qui serveix l'aigua de boca a l'urbanització de Marreixac, ha activat camions cisterna i repartiment d'aigua embotellada per als veïns afectats mentre es treballa en la normalització del servei. És dijous, 9 de juliol.

0: avui també us informarem que l'Institut Font del Ferro de Palafolls celebra l'èxit acadèmic amb més d'un 95% d'aprovats a les darreres proves de la selectivitat. Els resultats han estat especialment bons i positius en Història de la Filosofia, en l'assignatura de Matemàtiques, on el centre s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. El centre educatiu, a més, ha felicitat públicament l'esforç dels alumnes per assegurar-se l'accés als seus estudis universitaris desitjats. I aquest dissabte a les 8 del vespre s'obre la venda d'entrades per als Empestats de Malgrat de Mar a través de la plataforma Entràpolis. En el seu 15è aniversari, el recorregut que es farà el 25 de juliol recuperarà escenes mítiques i n'oferirà de noves obertes per a tot el públic. Recordem que es posen en aquest cas a la venda 600 entrades. A més, es recomana rapidesa en la compra digital, ja que l'alta demanda sol exaurir les localitats en tan sols pocs minuts. En plan econòmic, Inditex ja té llum verda per construir el complex on ubicarà les oficines centrals de Bershka, Massimo Dutti, Osho i Lefties, a Sant Adrià del Besòs. Serà previst, la previsió és que estiguin enllestit entre l'any 2028 i l'any 30. Malgrat el moviment del personal de disseny cap a Barcelona, el grup mantindrà i ampliarà la seva potència logística en el complex actual entre Tordera i Palafolls. El trasllat estratègic reconfigura la presència de la multinacional al territori, prioritzant la distribució mundial des de la zona de l'Alt Maresme. Dijous de ple estiu a la comarca amb una nova jornada de cel serè sense cap mena de precipitació prevista. El vent bufarà molt fluix de component oest i sud-oest amb mar arrissada a tota la costa. Les temperatures mínimes continuen pujant i ja es mouen entre els 19, allà on és més baixa, i fins als 26 graus de mínima a les matinades a la comarca del Maresme. Anem amb aquesta informació d'utilitat pública perquè Salut Pública declara l'aigua de Marrejac no apta per al consum per excés de PFAS. L'Agència de la Generalitat recomana als veïns de l'urbanització de Marrejac que no consumeixin aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar de manera preventiva després que s'hagi detectat nivells de PFAS lleugerament superiors als permesos per la normativa. Els PFAS són components químics sintètics que s'utilitzen en nombrosos productes industrials i de consum. Es degraden molt lentament i poden acumular-se en el medi ambient o també en organismes després d'una exposició prolongada. La restricció de consum d'aigua afecta a gran part de Tordera, la població veïna de Tordera, però també a Marrejac, on, tot i que la majoria d'habitatges pertanyen al terme de Palafolls, el subministrament d'aigua prové dels pous tordarencs. Ha estat en una d'aquestes captacions on les darreres analítiques han detectat la superació dels valors permesos. Segons han explicat fonts municipals, es tracta d'una actuació preventiva. La concentració detectada supera només lleugerament el límit legal i la decisió respon al principi de precaució per evitar una exposició continuada a aquestes substàncies. Francesc Alemany és l'alcalde de Palafolls.
1: A la ciutadania de Marrejac se li indica que no és apta pel consum humà l'aigua de boca de les aixetes, no? Repeteixo, esperem que sigui puntual i que única i exclusivament afecta el veïnat a nivell de Palafolls a l'organització de Marrejac. Que la superació d'aquest llindar és mínima. Val? Estem parlant d'unes poques dècimes, unes poquíssimes dècimes, no? El que passa que es marca un llindar i aquell llindar, al moment que se supera, s'identifica i, per tant, es declara no apta pel consum humà.
0: La restricció implica que l'aigua de la xarxa no s'ha d'utilitzar ni per beure ni per cuinar. Les autoritats recorden que bullir-la no elimina aquests PFAS, de manera que tampoc és apta per preparar cafè, infusions o qualsevol aliment que requereixi aigua. En canvi, es pot continuar utilitzant amb normalitat, per exemple, per dutxar-se, rentar la roba o netejar, ja que l'absorció d'aquestes substàncies a través de la pell és considerada molt baixa. L'Ajuntament insisteix que no hi ha risc immediat per la salut, sinó que els possibles efectes d'aquests PFAS estan associats a una exposició prolongada durant anys. L'alcalde destaca que la incidència només afecta a Marrejac i que la resta del municipi pot veure tranquil·lament de l'aixeta, ja que no prové del mateix pou.
1: Només l'exposició reiterada durant anys a un consum diari d'aquesta aigua implica riscos. L'aigua que reben els usuaris de Palafolls, a excepció de Marrejac, doncs està composada, és un mix, és una barreja entre l'aigua dels pous que es treu de la cuina Ferrer de Tordera i la desaladora de Blanes, no? Aquesta mesura encara garanteix més aquesta qualitat i la no afectació, tot i que no s'ha detectat en els pous de Palafolls, no s'ha detectat aquesta circumstància.
0: Per minimitzar les molèsties als veïns, s'ha habilitat un servei de subministrament amb camions cisterna i un repartiment d'aigua embotellada per a les persones amb mobilitat reduïda o en situació de vulnerabilitat. La restricció d'aigua és molt més notòria a Tordera i afecta el nucli, els veïnats i a les urbanitzacions de Tordera Park, Niàgara Park, Terra Brava i també, com dèiem, a Marreixac. Al web de Ràdio Palafolls hi trobareu tota la informació referent a aquesta recomanació, a aquesta declaració de no apte a l'aigua de la zona de Marreixac. L'Institut Font del Ferro de Palafolls assoleix més d'un 95% d'aprovats a la selectivitat. Un cop ja resoltes i tancades les revisions dels exàmens que han estat sol·licitades, l'Institut Font del Ferro ha fet públics els resultats definitius de les proves d'accés a la universitat, a la coneguda com a selectivitat. El centre manté el nivell que es qualifica d'excel·lent, ja que pràcticament la totalitat dels alumnes que s'han presentat han superat les proves, situant el percentatge d'aptes per sobre del 95%. Si s'analitzen els resultats per matèries, destaquen de forma molt positiva les notes obtingudes en Història de la Filosofia, així com també el bon assoliment de les competències en anglès i en llengua catalana. El nou director de l'Institut de Palafolls, en Simó López, explica que el centre ha rebut amb certa sorpresa els resultats, per exemple, de llengua castellana, on s'ha detectat una tendència inesperada que podria respondre, diu, a criteris de correcció de grup.
2: El que podem dir és que el centre continua a un nivell excel·lent, pràcticament la totalitat de l'alumnat supera l'ESPAU, estem per sobre del 95% d'alumnat que es presenta a l'ESPAU que és apte d'aquesta prova, i si ho mirem per assignatures, per matèries, doncs destaca positivament la història de la filosofia, l'assoliment de l'anglès, la llengua catalana, i sí que és cert que ens sorprèn una mica, doncs, la llengua castellana en aquest punt, però bé, tampoc hi hem trobat un indicador clar o una tendència clara més enllà de la possible correcció de grup.
0: Pel que fa a les matemàtiques, que és l'assignatura que ha centrat el debat educatiu aquest curs per les baixes qualificacions a nivell general, l'Institut Palafollenc s'ha situat per sobre de la mitjana de Catalunya. Tot i reconèixer que la mitjana és baixa en línies generals, de fet està en un 4,18 de nota mitjana a nivell de Catalunya, el fet de superar la dada nacional es veu com un indicador d'una bona línia de treball de l'Institut, més enllà del debat necessari sobre l'enfocament d'aquesta matèria a nivell de país.
2: El tema de l'any d'aquest d'enguany, no?, que són les matemàtiques, que tenen aquest 4,18, doncs la mitjana del centre està per sobre d'aquesta mitjana de Catalunya, la qual cosa, el fet que sigui una mitjana baixa, com que és superior a la mitjana de Catalunya, doncs també creiem, més enllà del replantejament que s'ha de fer amb les matemàtiques a nivell de país, doncs creiem que també seguim amb una bona línia.
0: Finalment, des del centre s'ha volgut traslladar una felicitació pública a tots els alumnes per l'esforç realitzat durant el curs i les proves. La direcció ha posat en valor tant els estudiants que han obtingut notes brillants com tots aquells que també han donat el màxim d'ells mateixos per poder accedir als seus estudis universitaris desitjats ja de cara al proper curs, de cara a setembre. Inditex ja té el vistiplau per fer el seu nou complex d'oficines a Sant Adrià del Besòs. El gegant tèxtil Inditex ha rebut el vistiplau definitiu del govern català per tirar endavant el seu ambiciós projecte a Sant Adrià del Besòs, una decisió que afectarà directament l'activitat corporativa que la multinacional gallega desenvolupa actualment al complex de Tordera-Palafolls. Segons el pla aprovat, les seus de quatre de les seves grans marques, que són Bershka, Massimo Dutti, Osho i Lefties, deixaran les seves actuals instal·lacions entre Tordera i Palafolls per traslladar-se a un nou campus empresarial més a prop de Barcelona. Aquest nou macrocomplex oficina que es construirà on actualment s'ubica el centre comercial El Campo comptarà amb una superfície total de 164.000 metres quadrats distribuïts en 4 edificis. La companyia té previst iniciar les obres en 2 anys amb l'objectiu que els 2 primers edificis s'estrenin el mateix 2028 i la totalitat del projecte estigui ja enllestit l'any 2030. El trasllat respon a una decisió estratègica d'Inditex per tal de apropar apropar-se a la capital, a Barcelona, un moviment que la firma considera clau per l'atracció de talent. Per a Palafolls i Tordera, que canvi suposarà una reconfiguració de tota la presència del grup d'Amancio Ortega a la zona. Tot i que el trasllat de les oficines centrals implicarà el moviment de tot el personal que treballava fins ara aquí de disseny, de taller de patronatges o de producció audiovisual, marxaran tots ells cap al barcelonès, Inditex mantindrà els seus centres logístics a l'ubicació actual entre Tordera i Palafolls. De fet, la intenció de la multinacional és aprofitar l'espai que quedarà lliure a les oficines per augmentar la seva superfície logística, des d'on se seguirà distribuint el producte de les quatre cadenes a tots els mercats internacionals. I ara parlem, en aquest cas, de cultura i de Malgrat. Les entrades per la 15a edició dels Empassats de Malgrat de Mar es posen a la venda aquest dissabte. La visita guiada dels Empassats de Malgrat de Mar, que enguany celebra el seu 15è aniversari, obrirà la venda d'entrades aquest dissabte a partir de les 8. A les 8 del vespre. La venda d'etiquets es farà de nou exclusivament a través de la plataforma digital Entràpolis. El preu de la inscripció s'ha fixat en els 8 euros. Amb l'objectiu de poder facilitar l'accés, sigui que sigui més ben repartit, a més, s'ha també establert un màxim de 6 entrades per persona. La dinàmica de les visites guiades seguirà el format que ja és habitual, en 10 grups d'unes 60 persones cadascun i amb sortides cada 20 minuts a partir de les 8:40 del vespre del proper dia 25 de juliol, que és quan es farà aquesta activitat. Donada l'alta demanda que sol tenir aquesta activitat cultural, on les localitats, en torna a 600, s'exhaureixen amb rapidesa, es recomana als interessats que vagin refrescant la pàgina de venda si volen o si troben que el sistema queda bloquejat inicialment, ja que algunes entrades poden quedar disponibles si no s'acaba completant tot el procés de compra. Tot plegat ho ha explicat en Joan Pinya, que és un dels organitzadors d'aquesta festa dels Empassats de Malgrat de Mar.
3: Igual que hem fet altres anys, les entrades seran totes íntegrament per Entràpolis, que s'activaran aquest dissabte dia 11 a les 8 del vespre. La gent ja podrà entrar, anar-les adquirint per als diferents grups. Hi ha 10 grups, començant a les 8:40, cada 20 minuts hi haurà un grup. I el preu d'inscripció és de 8 euros. Hi ha un màxim de 6 entrades per cada persona, perquè així no s'aturar i oferir el màxim possible de gent pugui accedir-hi, que és un problema que tenim sempre, que les entrades s'esgoten molt ràpid. Tenim el problema que Entràpolis, si la gent accedeix a intentar-ho comprar, però al final no l'acaba comprant, aquella entrada queda bloquejada durant una estona. Per tant, animem a la gent que, si veu que no hi ha entrades, que intentin anar refrescant la pàgina, perquè pot ser que al cap d'una estona aparegui que sí que n'hi ha de disponibles.
0: L'edició d'aquest any, a motiu del seu 15è aniversari, promet ser una celebració especial. Tot i que els detalls de la trama es mantenen encara sota un gran secretisme, s'ha avançat que es recuperaran algunes de les escenes i dels personatges més mítics d'aquests darrers anys i, a més, seran adaptades a una nova temàtica. Sònia Garangou és responsable també dels Empassats de Malgrat.
4: Bé, doncs aquest any celebrem el 15è aniversari i a la visita guiada recuperarem escenes que ja havíem vist durant aquests 15 anys, però amb un nou tema que encara no podem explicar, i també oferirem dues escenes obertes que ja explicarem els detalls.
0: Molt de secretisme. A més de les tradicionals rutes dels espais més emblemàtics del municipi decorats per l'ocasió, aquesta edició d'aniversari inclourà, com escoltàvem, dues escenes obertes per a tothom, sense necessitat d'inscripció. Aquesta novetat busca que el públic general pugui gaudir de la teatralització més enllà dels grups que ja estan tancats, o de que es tancaran vaja a partir de dissabte. Els Empassats és una proposta que combina història i teatre, recreant el Malgrat de Mar de l'època de la pesta bubònica a partir dels fets històrics verídics, oferint així una experiència immersiva que cada any reuneix uns 600 visitants i un centenar d'actors i de figurants. Per cert, que Ràdio Palafolls és emissora oficial dels Empassats un any més i, per tant, també tindrem entrades per sortejar en el concurs de gorra algun d'aquests dies. Obrim ara l'hemeroteca. Anem a recordar de què parlàvem tal dia com avui, 9 de juliol, als informatius d'aquesta casa. Fa un any, l'Ajuntament donava la benvinguda oficial als primers 16 nadons nascuts al municipi durant aquell any. Les famílies van ser convidades en un acte institucional a la sala de plens, on els infants van rebre un petit obsequi com a mostra de benvinguda al poble. De fet, des de fa un any, cada vegada que hi ha un nadó nou que s'inscriu o el cens palafollenc, doncs també el padró palafollenc també obté un regal de benvinguda al nostre poble. I fa 5 anys la policia local alertava de l'arribada aquí a Palafolls del conegut mètode de l'ataca, una tècnica utilitzada pels lladres per distreure les víctimes i robar-los les seves pertinences. El cos demanava a la ciutadania extremar la precaució davant la presència de persones sospitoses i d'avisar al cos local de seguretat en cas de poder localitzar, doncs això, persones sospitoses que es dediquessin a aquest mètode de l'ataca. I ara fa 10 anys, una acció activista animalista va interrompre un espectacle de dofins i de lleons marins a Marineland. La plataforma denunciava el captiveri d'aquests animals i reclamava el final dels espectacles en fauna marina en una protesta que va tenir força repercussió i que, de fet, les protestes contra aquestes activitats amb animals doncs es reprodueixen cada estiu a les portes d'aquest centre del nostre municipi. I fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui la mínima a Palafolls, atenció, ha estat de gairebé 22 graus, 21,9 segons dades registrades a l'Observatori Meteorològic del nostre municipi, 21,9 la mínima, i els termòmetres que tornen a enfilar-se. Ahir recordem que la màxima va ser de 36,2 a Palafolls, dades d'aquest mateix observatori. Per tant, què és el que ens espera avui, ja que també hi som en les properes jornades? Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la situació meteorològica torna a estar marcada per les altes temperatures. Seran molt semblants, de fet, a les d'ahir, baixant una mica, però continuarem amb temperatures amb alerta per calor diurna i també durant la propera nit per calor nocturna, ja que moltes mínimes quedaran per sobre dels 25 graus. Sembla que de cara a divendres i sobretot al cap de setmana la temperatura baixaria una mica, baixaria de forma sensible, és a dir, comptarem sobretot dissabte, entre altres coses també perquè hi haurà més núvols, en qualsevol cas núvols poc importants i que no esperem que arribin a deixar precipitacions. Petit respir pel que fa a temperatures aquest cap de setmana, però de cara a la setmana vinent continuarem amb molt aire càlid en alçada i ja veurem com evoluciona tot plegat, però podríem seguir parlant de calor intensa de cara sobretot a dimarts, dimecres, dijous de la setmana vinent. Ja tindrem temps de parlar-la. De moment, avui encara continuarà la calor realment molt marcada. De cara a demà comença a desinflar-se una mica el termòmetre i aquest descens el notarem més de cara a dissabte.
0: Almenys notarem algun descens de cara al cap de setmana, tot i que, com deia en Quim Serra, que la setmana que ve hi tornarem amb aquestes altes temperatures. Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins demà.

0: arriba el moment de tancar edició del nostre informatiu. Ho fem, com sempre, utilitzant l'últim minut per recuperar i recordar quines han estat les informacions més atacades, avui centrada sobretot amb aquest anunci de Salut Pública que ha demanat que es deixi de consumir aigua de l'aixeta als veïns de l'urbanització de Marreixac després que es detectessin nivells de PFAS lleugerament superiors al permès. La mesura, que és preventiva i és vinculada especialment als pous de captació que venen de la població veïna de Tordera, impedeix beure o cuinar amb aigua de l'aixeta, tot i que es mantenen per usos per l'higiene personal o per la neteja de casa. La mesura només afecta a Marreixac i a cap altra zona del nostre poble. L'Ajuntament de Tordera, que serveix d'aigua de boca a l'urbanització de Marreixac, ha activat també camions cisterna per repartir aigua embotellada, per repartir aigua als veïns i també aigua embotellada per als veïns afectats mentre es treballa en la normalització del servei. L'Institut Font del Ferro de Palafoll celebra un èxit acadèmic amb més d'un 95% d'aprovats a les proves de la selectivitat d'enguany. Els resultats han estat especialment positius en Història de la Filosofia i, en canvi, l'assignatura de Matemàtiques, on el centre s'ha situat per sobre de la mitjana catalana, que és, recordem, l'assignatura en la qual hi ha hagut més queixes en aquests darrers exàmens de la selectivitat. El centre ha felicitat públicament l'esforç dels alumnes per assegurar-se l'accés als seus estudis universitaris. I si sou dels que cada any aneu a veure els empastats amb el Gat de Mar, heu de saber que dissabte a les 8 s'obre la venda d'entrades per l'edició d'enguany a través de la plataforma Entràpolis. En el seu 15è aniversari, el recorregut, que es farà el 25 de juliol, es recuperarà escenes mítiques i també n'oferirà de noves obertes per a tot el públic sense necessitat d'entrada. Es recomana rapidesa en la compra digital, ja que l'alta demanda sol exaurir les 600 localitats en pocs minuts. I en matèria econòmica, avui ens hem fixat que Inditex ja té llum verda per construir el complex on ubicarà les oficines centrals de Bershka, Massimo Dutti, Osho, Lefties a Sant Adrià del Besòs. Malgrat el moviment de personal de disseny cap a la ciutat condal, el grup mantindrà i ampliarà, de fet, la seva potència logística en el complex actual entre Tordera i Palafolls. El trasllat estratègic reconfigura la presència de la multinacional aquí al territori, prioritzant la distribució mundial des del Maresme. Per tant, tota la logística d'aquestes quatre marques es mantindran entre Tordera i Palafolls. Reiterant aquesta recomanació de no beure aigua de l'aixeta als veïns de Marreixac, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, tota la informació la trobareu a radiopalafolls.cat, amb totes les informacions d'aquesta jornada, també aquesta restricció d'aigua, i demà puntuals hi tornarem per repassar la resta d'informacions que passin en aquestes properes 24 hores. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala,
1: guadiala. Escolta, escolta, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.